0: partir d'ara cada mes tindrem la visita de la Mònica Garrido. És la nostra nova col·laboradora i parlarem amb ella d'ecologia global. Però segurament vosaltres us preguntareu hores d'ara qui és la Mònica Garrido o no? Potser ja la coneixeu, perquè també té la seva trajectòria a Montornès. Mònica, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bueno, una mica de resaca encara de la festa major, però clar. bé, amb ganes de començar.
0: Molt bé. La Mònica va estar fa algunes setmanes aquí a les Mañanes parlant de qüestions interessants i justament d'aquella conversa va sortir una mica doncs, aquesta proposta, no?, d'apropar-nos també a la natura local de la seva mà. Ni que sigui tenir en compte determinades qüestions que potser de vegades oblidem. I hem de destacar la importància que té la natura a la nostra vida, al medi ambient i als animals. Però, Mònica, explica'ns una mica qui ets.
1: Pues soc la Mònica Garrido. Vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet, en un barri on mirava al cel i no veia quasi res, era tot gris. I sempre tenia aquesta coseta, aquesta mancança de ver, mancança de veure
0: arbres,
1: animals, que m'arribés l'aire. Però vaig tenir la sort que la meva escola estava a la muntanya, al barri de Can Franquesa, al Singuerlín, a l'escola Roger de Flor, que pujaven cada dia en bus. I el pati de l'escola va ser el primer contacte real que vaig tenir amb la natura. I sempre pues, estava mirant una pedra, com soc tan curiosa, pues, jo preguntava. I els meus profes eren molt, molt, molt engrescadors, li agradava explicar-me coses. Quan sortíem d'excursió, que era la muntanya, pues això, mitjançant contes, històries, pues, m'explicaven moltes coses d'animals, d'arbres, i m'ha quedat aquesta cosa. I durant la meva vida és el que he intentat. Transmetre...
0: Aquest amor per la natura, no?
1: Sí.
0: Per als animals. Però quants anys portes aquí a Montornès?
1: A Montornès exactament uns 25 anys que vam venir a viure.
0: Però amb la teva parella? Estàs casada?
1: Sí, amb el Miquel. Però jo sempre he volgut viure a Montornès perquè recordo quan era petita que els jefes dels meus pares tenia aquí una casa. I clar, jo he vist per primera vegada una granota a la riera de Vinyes Velles, quan encara estava, que no estava tapada.
0: Sense urbanitzar, que,
1: sí.
0: Estava, que era un canal d'aigua, no?, que
1: sí.
0: Baixava de la muntanya. Sí,
1: sí. Clar, jo no, quan vivia a Santa Coloma, el Besòs no el veia. Des de casa.
0: Ni tampoc estava com està ara, perquè clar, ara està maco també.
1: Abans, quan jo era petita, era tot ple de fàbriques i des de que era la ciutat no es veia el Besòs.
0: I has descrit que per tu era tot gris.
1: Sí, és que és el que recordo del meu pis de Santa Coloma. És que jo no veia el sol. Després
0: clar.
1: Sí que van urbanitzar i van posar arbres i com, bueno, pues, però quan jo era petita no, i jo havia de sortir de Santa Coloma per veure verd i
0: venies
1: venia
0: aquí a Montornès curiosament.
1: Sí, clar, això, el meu vincle amb el Besòs i per això m'estic mutant al Mugent, és que clar, jo arribava aquí i encara que sé que aquells anys per desgràcia el Mugent estava com estava, però per mi era molt.
0: Era especial,
1: era
0: no?
1: Era especial perquè vaig veure arbres de ribera, l'aigua, encara que no sigués del tot neta, però clar, per mi era més neta que a Santa Coloma. I per això m'estimo tant Montornès i la seva riquesa natural.
0: I per això vas venir et vas fer gran, et vas casar i vas venir a Montornès. I has mantingut aquesta essència amb la natura, no?
1: Sí. I les ganes de fer arribar els meus coneixements...
0: A tothom.
1: A tothom,
0: vas
1: sí.
0: tenir oportunitat, mitjançant la teva feina, que ara
1: sí.
0: no la fas, d'això vam parlar, de les mainaderes a l'anterior sessió i de la teva tasca com a mainadera, i mitjançant la teva professió has pogut transmetre tot aquest coneixement del medi ambient

0: l'estimació que sents per als arbres, pels animals, però també per als carrers i les places del poble, no?
1: Sí, especialment per als arbres, perquè encara tenim uns quants arbres a Montornès que haurien d'estar catalogats com o protegits mínimament. Uh-huh. Sí. I sobretot els de ribera, potenciar, que és un camp, haurien de tenir més vincle el que és Montornès amb tant amb el Mugent com a la serralada litoral, perquè és que tenim un territori molt ric i no el coneixem.
0: Totalment d'acord amb tu. I la intenció de fer aquesta excepció mensual és conèixer una mica tot el que trobem a prop de Montornès. Tenim el parc de la Serralada Litoral, tenim tot aquest acompanyament per al Mugent, la Riera. Tot està ara mateix molt agradable per fer passejos, pel voltejar i conèixer això, el medi ambient i tot el que trobem, perquè ara mateix al riu Mugent trobem d'animals, fins i tot s'han vist més cap amunt nodrigues, sí. Però tenim una diversitat d'animals molt interessant, no?
1: Sí, sobretot les aus.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. També.
1: Sí, mitjançant el projecte Conèixer, bueno, Llegim el riu, uh-huh. De vegades baixem a recollir mostres. Llavors convido a la gent que vulgui que vagi a la biblioteca i que s'informi, perquè és un espai molt xulo. Baixem al riu, ens posem unes botes fins a la cintura o més, i agafem mostres, i ve un noi que ens ensenya, pues, tot això, la fauna petita que té el Mugent, el té tan net, encara mm-hmm. que no ho sapiguis, bueno, que no se sapigui, hi ha molts bitxitos d'aquests que indiquen que el nostre Mugent està viu i està bé.
0: Sí, la veritat és que s'han tornat a trobar 50 espècies a la fauna fluvial, aus aquàtiques, amfibis, pequeños, petits mamífers, però també garza real. Hem vist el martí pescador, el bauet, l'ànec collverd, que és un ànec real, el corbí marí gros i altres ocells, com el martinet blanc, el rossinyol, la merla, el xoriguer. Vull dir, tenim ara mateix una fauna molt important que hem de cuidar i que hem de protegir. I per això la Mònica està aquí amb nosaltres, per donar-nos pinzellades i fer que d'alguna manera estiguem sensibles cap a la nostra natura. És aquest sentiment que ella porta dins seu des que era molt petita, no?
1: Sí, sí, sí. I que el que tinc clar és que els nens i les nenes de Montornès, pues, pues no siguin tristos com jo era quan era petita, i que quan mirin un arbre, pues, sapiguin una mica distingir què és cadascú, o si veuen un ocell, que l'escoltin, que el mirin, si cau una ploma, que l'agafin. I parlo de nens i nenes perquè és una mica el meu entorn, però també m'agradaria que, evidentment, els adults també.
0: Sí, de vegades tenim molta tristor, la gent gran dins nosaltres, per situacions de la vida, perquè ens hem quedat sols, perquè ha marxat una persona que estimem, perquè ens sentim, doncs, apàtics, no? I aquest punt de vida ens el dona la natura, veritat, poder sortir i contemplar els arbres. Ara mateix encara estan poblats de fulles, però d'aquí no res, que estem a la tardor, començaran aquestes fulles a caure, no? I per mi tot és maco, és preciós l'arbre, totalment verd i ple de fulles, però té el seu encant quan perd aquestes fulles i semblen braços, no? Les rames semblen braços. No sé, que el que vull dir és que la natura ens dona també aquesta oportunitat de sentir-nos feliços, no?
1: Hi ha un estudi, fa poc l'he llegit, que del cant del cargolet El seu nom en castellà és Xochín.
0: Ah.
1: I el posen als hospitals, al seu cant. Perquè,
0: d'aquest ocell.
1: Sí, s'ha comprovat que alivia
0: el dolor,
1: el
0: potser.
1: Dolor i la tristor. Llavors, com de fons, posen el cant del cargolet.
0: Mira, quan anem a l'hospital de visita mèdica, saps que tenen allà aquelles pantalles que et donen consells per menjar, vida saludable, tot això, no? Doncs també recomanen cada dia sortir i caminar per la natura, perquè això ens evitarà, primer, que els ossos s'atrofiïn, però també ens donarà aquest punt a l'ànima per no estar tristos, no? Vull dir que la natura, al final, és superimportant. I, a més de cuidar el nostre àmbit, hem de gaudir cada dia una estoneta de la nostra natura. Mònica, jo sé que tu tens moltes coses a explicar i molts coneixements, però convivim aquí a la ràdio avui perquè durant els propers mesos ens parlaràs de moltes coses. Hem preparat un programa, avui portem una mostra, però ens parlaràs de moltes temàtiques que, a més, anirem desglossant, oi?
1: Sí. Intentarem fer una agenda medioambiental.
0: Una agenda, molt bé.
1: Sí, amb dades destacades, campanyes, si fem algun taller, alguna sortida... Tot això l'explicarem per animar a la gent que s'apunti. Després parlarem de biodiversitat urbana, un espai per descobrir la fauna i la flora que tenim al nostre voltant, al carrer, als parcs, no sobretot el que tenim més a prop, el que mirarem per la finestra i podem veure. Els espais naturals més propers, petites explicacions i consells pràctics que cadascú a casa seva pugui fer d'ecologia per afavorir la biodiversitat.
0: Molt bé. Potser plantar unes plantes a la maceta o tenir un hort urbà.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. I un espai que m'agradaria
0: proposar
1: seria persones que milloren el nostre entorn.
0: Ah, mira, això seria molt guai. Alguna persona que té iniciatives amb les quals millora el nostre entorn. Això molt interessant també. Moltes propostes ens portarà la Mònica i anirem mica en mica. Però avui sabem que tens moltes motivacions i entre elles és cuidar la flora i la fauna, això està clar. A més, la Mònica pertany, que no ho hem dit, a una associació, perquè està vinculada amb el món dels animals, no, Mònica?
1: Sí, a Montornès Animal.
0: A Montornès Animal. Què fas allà?
1: Jo em dedico una mica al tema dels animals silvestres. I una de les coses que vull fer és aquest espai, però m'agradaria fer més. Per exemple, a la biblioteca també m'han convidat una vegada a fer
0: una xerrada,
1: un taller sobre els boscos propers i és el que vull, mitjançant Montornès Animal, pues tenir aquesta oportunitat de seguir fent aquestes activitats didàctiques.
0: Jo vull explicar una anècdota que tinc amb tu. A la Mònica fa temps que la conec, som veïnes, sortim al carrer i ens veiem, hola Mònica, hola Nuri, amb el Miguel també, però fa ja uns quants mesos em vaig trobar un murciélago petit, un murciélago muy pequeño, un bebé murciélago. I clar, jo vaig preguntar als de Montornès Animals què faig amb això, ho deixo aquí, al terra? I em van dir, no. Em vaig trobar el Miguel al carrer i el Miguel em va dir, espera, que llamo a la Mònica i la Mònica lo recoge. I jo, de veritat, sí, no el deixarem aquí. El van ficar en una capsa, el Miguel em va ajudar i se'l va portar, te'l va portar, no?, a casa,
1: sí,
0: el murciélago.
1: Sí.
0: I què vas fer?
1: A veure, vaig fer el que primer vaig pensar, que va ser trucar als agents rurals.
0: Molt bé.
1: I després vaig veure que no estava, que estava bé. Que el que no s'ha de fer és ni donar aigua, ni donar menjar, ni tocar. O sigui, quan trobes un animal silvestre, has de trucar al 112 i et posaran en contacte
0: amb algú.
1: En rurals, sí. Mm-hmm. I ells ja t'indicaran el que has de fer, que sigui més correcte per cada espècie, per cada moment que estigui, que si és un bebè o si és més un adult. Primer, al 112 i als rurals. I ja, després, pues, ja et diuen si l'has de portar a un lloc o...
0: Tu el vas tenir a casa uns quants dies?
1: Dos dies. Perquè em sembla que va ser cap de setmana i
0: no podíem.
1: Però després, el noi, la gent rural em va dir que l'havia de portar a un llistat que tenen ells de veterinaris.
0: Mm-hmm.
1: Els que tenim més a prop estan a Mollet o a Granollers. Ja donaré la... Sí, perquè no, ara mateix no tinc aquí. Però jo tinc un de confiança que està es diu a Selvans i està a Montcada.
0: Ah.
1: Que és on porto jo perquè no sabia que hi havia més a prop. Però ja m'ho prepararé bé i portaré el llistat d'on has de portar.
0: Molt bé. Però que fixeu que el ratpenat, sí, era un animal que a Montornès, quan jo era petita, hi havia molts, sobretot al torrent Vinyes Velles, quan no estava urbanitzat, hi havia molts. Jo ja porto 30 anys visquent a Montornès Centre, jo vivia a Montornès Nord, ja porto 30 anys vivint al centre, ja fa més temps que estic aquí que allà, i jo recordo que d'haver vist aquests ratpenats a prop de casa. Fa molts anys que no hi veig, però ara et tornem a trobar. Mira, justament abans de la cremada hi havia un que estava voltejant per sobre teu. No el vas veure?
1: No.
0: Mira, doncs a Montornès tornem a tenir ratpenats i hem de tenir també cura, perquè ells fan la seva funció en la cadena de les espècies. Vull dir que un dia parlarem dels ratpenats. Però tornant una mica a la teva història, Mònica, perquè ja veieu que nosaltres tenim aquí per parlar de moltes coses, ens has portat tres dades del mes de setembre que també estaria bé recordar, no?
1: Sí, perquè també serà una de les parts que direm en cada espai.
0: Ens portaràs avui el tema del mes de setembre, tot i que estem ja a finals del mes, però encara tenim coses a dir, i després parlarem també dels productes de temporada, que això també afecta el medi ambient i no sabeu quant d'important és. Què passa al setembre?
1: El setembre té 30 dies.
0: Uh-huh.
1: I passen moltes coses, hi ha molts molts d'allò, sants, interessants,
0: sí,
1: que s'han de tenir en compte, perquè es recull la collita i tot això, i llavors està molt...
0: Molt lligat a l'agricultura.
1: Sí, sí.
0: Val.
1: És un mes molt lligat a l'agricultura, molt bé.
0: Uh-huh.
1: I el que passa que és potser més important és que canviem d'estació.
0: Clar, l'equinoci de...
1: De tardor.
0: De tardor. Uh-huh, que ja l'hem deixat enrere,
1: sí,
0: però que marca molt la fi de l'estiu i a l'entrar a aquesta estació que és la tardor, i que ens dona, com deies, sants, però també ens dona refraner, no? Que el refraner,
1: sí,
0: també és molt savi en tot això del medi ambient, la natura, els animals.
1: Sí, al setembre o s'endú els ponts o aixua les fonts.
0: Quanta raó tienes. Al setembre o plou molt, vol dir aquest refrany, no? Que o plou molt i s'emporta els ponts, o no llueve nada i se secan les fuentes. Esos refranes que ens situen, ens posen en el punt de pensar què ens volen dir, no? I poden haver-hi setembres amb molta aigua, o setembres molt secs, no?
1: Clar, i d'això depèn si els agricultors, els pagesos, podien sembrar, podien recollir, sobretot recollir, perquè ara és quan es recull tot el fruit i tal. I clar, havien de decidir moltes coses al mes de setembre.
0: Era un mes important. Mm. Tot i que el canvi global també està fent que la vid, la uva, s'avanci i l'hagin d'agafar al mes d'agost, i aquests canvis als que no estaven acostumats ni nosaltres ni els agricultors. Tot això és un trasbàs molt important per ells. I tornant al tema dels productes de temporada, és molt important comprar productes d'aquí. Jo vaig anar al mercat divendres, que teníem festa, aquests divendres que hem tingut festa, els darrers últims, i vaig trobar taronges. I vaig preguntar, d'on són aquestes taronges? Són d'aquí? Diu, no, encara no són d'aquí. I d'on venen? De molt lluny. Dic, no quiero naranjas. És important per al medi ambient comprar productes de temporada, no, Mònica?
1: Sí, per al medi ambient i per als agricultors i als pagesos, perquè s'estan perdent, és que s'estan perdent fins i tot espècies, abans es guardaven les llavors i ara ja és que no es fa ni això. I perquè el consumidor ara pues, volem pues, això, les taronges sempre, que els hem d'agafar fins i tot a Perú.
0: Sí.
1: Llavors, és que s'està perdent una mica la cultura aquesta de la proximitat. I ens hem d'ajudar als pagesos.
0: Amb aquesta proximitat. Sí. Per exemple, ara si anem al mercat, què trobem? Perquè estem a finals de setembre, principis d'octubre. Què trobem? Quines són les fruites, les verdures de temporada?
1: De verdura i hortalisses, albergínies.
0: Sí.
1: Bolets.
0: Sí.
1: Carbassons.
0: Mm-hmm.
1: Carbassa.
0: Sí.
1: Cogombra.
0: Sí.
1: Endívia.
0: Mm-hmm.
1: Mongeta tendra.
0: Mm-hmm.
1: Pastanaga.
0: Sí.
1: Pebrot.
0: Mm-hmm.
1: Porros.
0: Mm-hmm.
1: I encara queden tomàquets.
0: Molt bé. Doncs això és de temporada. Això és el que hauríem de consumir. I tot el que no estigui en llistats de temporada, doncs mirar d'evitar-ho. Més que res, perquè moltes vegades ve de fora i tot això suposa un cost molt elevat i contaminant, i després perquè, clar, tindrà molt més gust tot el que és de temporada, no?
1: Clar, i sobretot de proximitat.
0: Clar, i aquí tenim oportunitat de tenir molts productes de proximitat.
1: Sí.
0: Què més?
1: Abans has dit això de les taronges. Encara no estem de taronges.
0: No.
1: Ara estem d'aranyons.
0: Aranyons?
1: Sí, és això...
0: Aràndanos.
1: Sí.
0: Mm? Molt bé.
1: Crec.
0: No ho sé,
1: Ho hauríem de mirar,
0: Val, ja ho mirarem.
1: Vale. Codony.
0: Sí.
1: Figues.
0: Mm-hmm.
1: Gers.
0: Mm-hmm.
1: Groselles. Les magranes. Mandarina. Meló. Mora. Navius.
0: Navius? Mm. Ah, aquí són els navius.
1: Sí. Nectarines. Pera. Poma.
0: Andrinos, són andrinos, els que a mi m'agraden molt i els agafo molt. Mira, no sabia com es deia aranyó, són andrinos. Són molt semblants als navius, però més petits i silvestres.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Encara queden préssecs, prunes, raïm i síndria.
0: Clar, els préssecs de Calanda, que són tardíos i arriba una mica més tard. Sí, sí, sí.
1: Per això que tenim moltes espècies, moltes fruites encara. Per què hem de menjar taronges?
0: Clar. Ara és temps de síndries i de melons, que encara hi han i encara són bons. I després buscarem el meló al Nadal, que vindrà del Perú o d'altres països llatinoamericans, doncs això que diem de tot això que necessitem per importar menjar de fora. Tot això ho hem de tenir en compte, oi?
1: Sí.
0: Doncs de tot això parlarem amb la Mònica Garrido, que jo crec que és prou important. I si hi ha alguna persona que vol fer aportacions sobre temàtiques que els agradaria que parléssim, doncs ja sabeu, ens ho podeu dir mitjançant el Facebook de Les Mañanes de Ràdio Montornès en directe o al contactar de la pàgina web de Ràdio Montornès. Mònica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Bueno, m'agradaria afegir una frase que tinc a dintre, que no s'estima el que no es coneix.
0: Per això estàs aquí, per estimar i fer-nos estimar a nosaltres tot el que ens envolta, perquè d'aquesta manera cuidarem el nostre medi ambient i cuidarem també a les aus. Abans hem parlat tu i jo i també has dit una cosa que em sembla molt interessant, i és que al nostre entorn ens trobem amb tota mena de productes de la natura, no? Podem trobar això que has dit, els aranyons, los andrinos, que són silvestres i que els hem de deixar també a l'arbre, perquè qui menja dels arbres?
1: Tant petits mamífers com les aus.
0: Clar, si tot allò que trobem als arbres ho agafem nosaltres, doncs els animals també necessiten el seu menjar. Si trobem a la natura, ara, figues, per exemple, no?, que podem trobar...
1: Les mores...
0: Tot això que fa que doncs, els animals puguin anar a l'arbre i tenir menjar ràpid. També hem de pensar en aquests animals.
1: Clar, perquè ara estan les aus que marxen, que han de migrar, necessiten molta energia. I els petits mamífers començaran la hibernació. Llavors han d'estar forts i han d'estar ben...
0: Nutrits.
1: Ben nutrits, sí. I són els elements de la natura, que sí que està bé que agafem una mica, però no...
0: No fa falta anar amb bosses de quilo per portar-nos tot allò que dona l'arbre, no?
1: Sí.
0: Que nosaltres ho podem comprar i aquests animals necessiten agafar en el moment. Doncs són... petites pautes que anirem explicant mica en mica i que faran que respectem la natura perquè...
1: No s'estima el que no es coneix.
0: Gràcies, Mònica. Fins la propera.
1: Un plaer.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs amb la cançó, el ritme i la veu de Taylor Swift, del seu treball més nou, arribem pràcticament a les 12 del migdia. Gràcies per haver-nos acompanyat de nou en un programa de Ràdio Montornès. Si el voleu tornar a escoltar, tenim el Territori Nocturn a partir de la 1 de la nit, per si voleu tornar a gaudir amb nosaltres. Avui que parlem amb la Yasone Sánchez sobre aquest tuit de Tigre. Ha passat per aquí la Mònica Garrido, que s'ha estrenat com a col·laboradora de la intersecció, volíem dir. També hem parlat del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès i de l'espectacle Sopa de Pedres, que encara teniu entrades per poder gaudir del show el dissabte. Demà parlarem del Centre Infantil La Peixera, que divendres és l'últim dia per inscriure's els infants a l'espai de joc. També parlarem d'una jornada cultural africana que viurà a Montornès el dissabte. Les entitats d'Enkula i l'associació Diàspora de la Comune de Kolibantang. Connectarem amb la biblioteca per conèixer un nou projecte vinculat també a la salut. I com tots els dijous, el nostre company José Luis Cano ens portarà estrenes a les plataformes i al cinema, que tot i que no serà com estrena La Bola Negra, també he vist que hi ha estrenes que tenen molt bona pinta aquesta setmana. Això serà demà. Nosaltres avui marxem. Que passeu un molt bon dia i fins demà a les 10. Adéu.
1: Bona tarda.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Els humans són primats del gènere Homo. Segons les proves d'ADN que s'han trobat, es van originar a l'Àfrica fa aproximadament 200.000 anys. 8.000 anys enrere érem 2 milions i mig de persones, amb una esperança de vida per cada ciutadà de 18-20 anys. Des de l'any 1800, la població humana ha passat de 1.000 milions a més de 6.000 milions d'habitants i amb 68 anys de mitjana al món. Els humans som una de les espècies més nombroses de grans mamífers, però a la vegada no representem ni un 1% del total de la matèria viva de la Terra. Malgrat això, som l'animal que té més capacitat de transformar l'entorn per adaptar-lo a les seves necessitats. Com hem vist, l'esperança de vida ha anat augmentant i amb ella la població humana. Cada any que passa consumim més i necessitem més energia i això fa que la nostra petjada ecològica cada vegada sigui més gran. La petjada ecològica és un índex que mesura la quantitat de quilòmetres quadrats que necessitem les persones per mantenir-nos, és a dir, el consum de recursos naturals. La petjada ecològica d'un país, per exemple, és l'àrea total necessària per produir l'aliment i la fibra que consumeix, absorbir els residus que es deriven del consum d'energia i proporcionar espai per a infraestructures.

0: Mengem, ens vestim, tenim una casa i per tot això utilitzem els recursos naturals del planeta. Les persones consumim recursos i serveis ecològics provenents arreu del món. La nostra petjada és la suma de les àrees d'on procedeixen aquests recursos i serveis, tant se val on siguin del planeta. De la mateixa manera que abans vivíem menys anys, el nostre impacte al món també era més petit. Menjàvem menys i, per tant, necessitàvem menys de tot. Martí Boada, geògraf, naturalista, doctor en ciències ambientals, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Ara, en aquest moment, com som molts més i consumim molt més, per tant, demandem molta més energia i la nostra petjada ecològica en el planeta és molt i molt i molt gran. En aquests moments nosaltres demanem tanta cosa i sobretot impactem tant, no? Perquè en fi, la mobilitat, les emissions de diòxid de carboni, de derivats del petroli, tot això és un impacte molt gran. També clar, la demanda d'aliments va creixent, fa que els nostres mars cada vegada hi hagi més dificultat, hi ha algunes espècies de peix que ja estan desapareixent, la demanda de carbó per part sobretot dels països del tercer món fa que cada vegada vagi deforestant més, la demanda de paper per part del món occidental també fa que hi hagi processos de deforestació molt gran.
0: A banda de la petjada ecològica, també cal mencionar l'energètica. I és que l'energia és imprescindible per fer funcionar les societats, però els canvis socials i tecnològics de les darreres dècades han fet augmentar molt aquesta petjada i també els residus que cal absorbir.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @radiomontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: A Radio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Grazie.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Me'n recordo els dies que coien mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava estar.

sa porta veies aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vespre.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you under my
4: skin. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
2: Café.

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, va creixent la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat a la 2 a l'altura de Tàrrega. Un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12 al Batàrrec també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26 a Montagut i a la 2 al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
6: El 91.2 de l'FM.
7: Al web montornès.cat/ràdio.
6: A Twitter, @radiomontornès.
7: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: canviar una miqueta la data, doncs ja és 1 del 10 avui, i les 10, o sigui, si haguessin sigut les 10 i 10 hauria estat molt guai, però no ha coincidit. Després, aquí queden 3 minutets, 4 de coses que estarem des d'ara que passen això, doncs 6 minutets de les 10 fins les 12, jo mateixa, Maria Toledo, aquests dies, ja sabeu, i a la part tècnica com sempre, el Miquel Safrà. Molt bon dia, Miquel.
1: Què tal? Molt bon dia, Mireia, com estàs?
0: Doncs bé, una mica sorpresa perquè en teoria estem en alerta per intensitat de pluja en el nivell groc, que és moderat, i jo ara mateix, en aquest precís moment per la finestra, és que no veig ni un núvol.
1: De moment està tot molt tranquil.
0: Sí, eh? sí, no, és que ha sortit el
1: però
0: sol.
1: Però aquesta és la previsió, sí.
0: Sí, ja diuen que poden canviar molt ràpid, que pot venir un núvol que plogui molt en poca estona i després no torni a marxar. Aquesta és, sobretot, aquí no semblava que anés a afectar gaire, més cap al Camp de Tarragona i així, però sí, és cert que fins les 6 de la tarda tenim activat aquest nivell moderat per intensitat de pluja. Però sí, jo ara mirava per la finestra i dic, clar, és que està el cel així blau, molt maco.
1: Doncs sí, que continuï així, però hem d'estar alerta
0: per
1: aquesta previsió d'aigües.
0: Cop, per si un cas.
1: Molt bé, ben fet.
0: No l'he utilitzat cap dia de moment, però jo l'he portat tots els dies. Nunca se sabe.
1: Bueno, és que la previsió també és que possiblement també demà continuïn aquests xàfecs, per tant,
0: sí.
1: Estem allò...
0: I el cap de setmana una miqueta...
1: Ja estem avisats de... d'aquestes precipitacions que a l'inici de la setmana ja sabíem, o en els mapes ja sortien, no? Aquestes
0: sí.
1: Precipitacions
0: sí,
1: que tindríem.
0: Sí.
1: Bueno, en fi, que continuï així, però de moment sí, estem tranquils.
0: Bueno, avui de juernes, com m'agrada a mi de dir, ja és dijous.
1: Ha passat
0: ja...
1: molt ràpida aquesta setmana, eh?
0: Sí, la veritat és que sí, tot i que jo estava una miqueta descol·locada, no sabia molt bé quin dia era, avui ja m'estic dient, vinga, Mireia, que és dijous, i avui és un d'aquells dies en el que... no toca el temps, se'm tira a sobre, que vaig com... no sóc gens productiva.
1: Bueno,
0: suposo que tothom deu tenir dies així.
1: Et vas acostumant al ritme, per
0: vas
1: això?
0: Vas com més lenta. Sí, però que intens.
1: Doncs sí, perquè estàs matí i tarda, o sigui que...
0: Sí, està sent una setmana intensa, però... que no es preocupi ningú, que jo ja tinc reservat un spa per d'aquí un parell de setmanetes, ja per massatge, banys termals i el que faci falta.
1: Molt bé.
0: Sí, m'ho van regalar i vaig dir, quin dia ho gasto? Doncs aquest dia. Que bé aquests regals, eh?
1: Van superbé.
0: És que són coses que una vegada no es compra perquè, bueno, són experiències una miqueta més cares, no? Així més, jo què sé, per una ocasió especial. I a més que vaig jo sola, eh? Perquè normalment també et regalen per anar parella. No, jo sola, per mi, todo per mi. I clar, això jo crec que de normal jo sola no m'hagués donat aquest capritxo.
1: Està molt bé, està molt bé. Ja saps el lloc i tot?
0: Sí, vaig a Aires de Vallromanes.
1: Ah, molt bé.
0: No he anat mai, bé. No he anat mai.
1: No, jo tampoc he estat, però...
0: Tinc gent que m'ha parlat molt
1: parlat,
0: bé.
1: Sí.
0: Gent que m'ha dit que, bueno, que s'esperava potser una altra cosa. Clar, això fins que no hi vas... No ho saps.
1: Bueno, ja ens explicaràs.
0: Però...
1: quan visquis aquesta experiència
0: sí,
1: personal.
0: Sí, amb allò així amb la cara més relaxada i tal, és que ja he anat.
1: Sí, segur que sí. Home. Et sentarà superbé.
0: A veure. Bueno, doncs a dijous de juernes, avui com dèiem, un programa ben complet que portem com sempre. I Miquel, t'has fet ja un cafè avui o no?
1: Sí, aquest matí ja m'he pres un parell de cafès.
0: Dos?
1: Dos cafès, sí.
0: Ostres, ja et deia jo que te veia més despierto que
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Necessito una miqueta de cafè a primera hora del matí per agafar una mica el ritme, sí.
0: Molt bé. Jo,
1: és que avui és el dia del cafè.
0: Avui és el dia del cafè, és el dia internacional del cafè.
1: I de la música també, no?
0: Sí.
1: O internacional del músic, no?
0: No te m'avancis, anem pel dia del cafè, ara parlarem del dia de la música, perquè el cafè és una de les begudes més consumides i populars arreu del món, i de fet hi ha estudis que diuen que té molts beneficis. L'altre dia, fa anys hi havia com aquesta controvèrsia, no, de que si és dolent, perquè a vegades ens altera més del que hauria d'alterar-nos prendre un cafè, no? Però la qüestió és que a llarg plaç, beure 2-3 cafès al dia té beneficis cognitius. Fa que doncs pot preveure, no m'atreveria a dir la demència perquè no me'n recordo exactament, però com que sí, com que no t'oblidis de les coses, no? Que el teu cervell estigui com més actiu. I això és prenent uns parell d'expressos al dia i ja ho tindríem. Jo no crec que el meu cos pogués sobreviure 2 expressos al dia, eh? Jo, de fet, hi ha una temporada que si cada matí em prenc un, he de fer un descans de cafès perquè jo soc de tensió baixa i no estic acostumada a que el cor em vagi tan ràpid. Que, per cert, vaig veure l'altre dia per què el cafè ens desperta. No és que ens desperti, és mentida. El que passa és que inhibeix com...

0: les hormones o les cèl·lules o la substància que sigui que li diu al nostre cos que tenim son. Per tant, no és que ens doni més energia, sí, sinó que fa que no notem que no tenim energia.
1: Sí, perquè no ens doni un baixón, no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Més que donar un extra.
0: Mm. I tu ets de cafè, és allò que t'agrada anar a llocs d'especialitat, o t'és igual?
1: No, m'és igual. Jo amb el cafè, a més, hi ha moltes persones que potser... El tema del cafè és molt especial, eh? Molt, molt particular. A mi m'agrada tipus americà, d'aquests llargs,
0: més aigualits,
1: sí, que un cafè... allò intens.
0: A mi m'agrada l'intens.
1: I és que un cafè... Sí, t'agrada l'intens?
0: Sí. I normalment no fico ni sucre ni res.
1: No, jo tampoc prenc sucre en aquests cafès més aigualits, però el cafè intens és que per mi és com un xute molt fort de cafeïna, sí, directa, i em costa.
0: Ah, que per cert, jo fa poc, i acabo amb el tema del cafè, se'ns va espatllar la cafetera i que coses de la vida adulta, que dic jo, i has d'anar, no, a comprar una cafetera i dius, ara què compro jo? Perquè clar, jo no fa tant que estic independitzada i a la meva casa sempre hem tingut cafetera, però això que tu mai t'has plantejat que has de comprar una cafetera. I vas, i no hi ha 10 cafeteres ni 3, no? Hi ha tants tipus i tants preus que dius, ara... què em compro jo, no? Què agafo? Amb dipòsit, sense dipòsit, per la llet estic parlant, que si tal... És que ara hi ha cafeteres que van amb el mòbil directament i que et molen el cafè, que no, que et fan un latte no sé què... Jo vaig al·lucinar. Al final vaig comprar la més bàsica, tampoc. Però, uau, que queda coses que pots fer amb un aparell. Jo ahir us ho deixo, que si aneu mirant... perquè després si no us passarà com jo, que heu de triar ràpid i no sabeu què fer. És
1: sí,
0: increïble.
1: Sí, tenim de màquines, tenim una varietat impressionant. Des de mini màquines de...
0: que venen molt cookies.
1: Per dir d'alguna manera com si fossin de bar, no?
0: Sí.
1: Per fer aquests expressos, tens de tot tipus,
0: de
1: no?
0: De tot, però que per casa pots gastar perfectament 500 euros en una cafetera, Que si la utilitzes i t'agrada, escolta, no ens ho gastem per altres coses, doncs també està bé, però... aquí. La cosa és que avui jo sí que us recomano que us prengueu un bon cafè i celebrar aquest Dia Internacional del Cafè. Com deia el Miquel, avui sí que és el Dia Internacional del Músic, de la música, però en alguns llocs, perquè jo m'he quedat com... però això no era per Santa Cecília? Però això no era més endavant?
1: Hi ha diferents dates, sí.
0: Sí, sí.
1: Per celebrar el Dia de la Música, el Dia del Músic...
0: Sí, sí. Avui, doncs, hi ha llocs que ho celebren avui, aquí és més normal celebrar-ho més endavant, però... que sempre és una bona excusa poder celebrar el Dia del Músic i de la Música. També avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran, ja n'hem estat parlant aquests dies, i bàsicament el que vol destacar aquest dia és el canvi demogràfic que estem patint, tota la població mundial, i la necessitat de crear noves polítiques i programes que defensen, que beneficien, volíem dir, els membres, doncs, que ja diuen de la tercera edat, però clar, jo no sé si ja hauria de ser tercera o quarta, perquè cada cop no, som més grans... i tercera edat sona com ancianos i jo no veig a la gent de 60 anys com, no, aquella...
1: Ara seria el Dia Internacional de la Gent Gran, no?
0: De la gent gran, i hi ha cadascú, sí, que se senti,
1: sí,
0: gran.
1: Sí, això a tercera edat, quarta edat, quinta edat, no sé, no?
0: Bueno, avui també és el dia del vegetarianisme, que...
1: Home,
0: què?
1: Això ens pots parlar...
0: Jo puc parlar, jo he vist molt bé, la veritat.
1: Podries fer un programa sencer,
0: sí,
1: no?
0: Sí, si em deixessin, jo puc estar tota l'hora. Si vols, avui cancel·lem tot... No, és broma. Però sí, avui només dues pinzellades sobre el vegetarianisme, que la gent com que només atribueix a l'alimentació i en realitat és tot un estil de vida, no?, que es porta per intentar gastar els mínims recursos possibles de la natura. I jo... fixa que estic ficada en aquest món i no sabia que existien 7 classificacions de vegetarianisme.
1: Jo dins d'aquestes 7 classificacions veig una que tinc una pregunta per fer-te, perquè veig, posa api, què vol dir, que només mengen api o què?
0: M'agradaria contestar-te, però crec que no. Els que sí que només potser, bueno, dins que de la seva dieta deuen menjar molt api són els crudívoro vegetarià, perquè només mengen coses crues, que això ja em sembla... super complicat, super, super, amb el bo que està, jo que sé, uns bolets allà, saps, a la paella fets, pues, com, bueno, en fi.
1: Això què vol dir, que es mengen un xampinyó allò cru?
0: Suposo, sí, no? Sí, sí, el carbassó cru, totes les coses crues, clar. No sé, per mi és molt complicat, però bueno, sigui com sigui, la dieta que un segueixi ha de ser una dieta equilibrada i menjar de tot el que el nostre cos necessita. Bé, avui també tenim diferents dies internacionals que fan referències a malalties. Una és l'enfermetat de Gaucher, que és una enfermetat rara que es caracteritza per un trastorn genètic que no té cura, però que sí que es pot controlar a dia d'avui. Jo he buscat i veig que el nostre organisme no produeix la quantitat necessària de l'enzima B-glucosidasa àcida, per si algú tenia interès en saber en què consistia aquesta enfermetat. També és el dia mundial de l'urticària crònica, que a mi ja només de parlar-ho, i tu que també ets bastant hipocondria, Miquel, ja començarà a picar tot.
1: Que bé, que bé.
0: Sí, i és aquella urticària ocasionada per al·lèrgies, aliments o medicaments, que al final doncs acaben derivant, no?, en un trastorn gairebé psicoemocional, perquè clar, no?, si sempre t'està picant alguna cosa, jo crec que ja et tornes boig, et pica sense cap raó, i és un bucle que deu ser molt difícil sortir.
1: A mi, complicat.
0: Realment no em vejo pas aquesta pobra gent que pateix aquesta urticària crònica. I avui també és el Dia Internacional de l'Hepatitis C. I al món existeixen més de 170 milions de persones que pateixen aquesta malaltia. I això fa que sigui el virus més comú de l'hepatitis que ens transmeti i que, bueno, que s'acabi contagiant. Això sí, sempre i quan ara, doncs, si no saps que la tens o si la tens no prens el tractament que hauries de prendre, perquè a dia d'avui està bastant controlada, ja tenim fa molts anys la vacuna i bé, a dia d'avui, doncs, com diem, és una enfermedad controlada, però que pel que fa a tot el món, doncs encara la pateixen molta, molta gent. Són molts dies avui,
1: Miquel. Sí, sí. Mira, et preguntaràs com sabia que avui era el Dia Internacional de la Música.
0: A veure, perquè no és que ho hagis llegit.
1: No, i el Dia Internacional del Cafè. És que aquest matí, escoltant les notícies, hi havia un assistent d'aquests d'IA, d'intel·ligència artificial, que estava fent el repàs d'aquests dies i ha juntat aquests dos dies, no? I ha dit, mira... Ha juntat la música de Juan Luis Guerra amb el tema del cafè. I ha dit, celebrem la música i el cafè a la vegada.
0: Que bé hilat, eh?
1: Cançó triada per la IA.
0: Sí, bueno, tampoc s'ha...
1: No, tampoc
0: s'ha
1: matat gaire, no, no. Però bueno, en fi, bueno. Estem a l'inici d'això, no?
0: Sí, sí. Bueno, podem celebrar-ho també nosaltres així una mica, no? Que jo sé que molta gent fan d'aquesta cançó.
1: Si vols, mira.
0: Vinga, va,
1: escoltem una estona.
0: Vinga.

0: Bueno, sempre és una bona ocasió per escoltar aquesta cançó, però seguim amb sorpreses, Mireia. No, acabem de tenir una sorpresa aquí a la ràdio, espectacular.
1: A més, n'he fet volent això de la cançó, perquè acaben de picar el timbre i jo deia, quin és ara, si jo no espero a ningú?
0: Qui se'ns ha presentat? El Miguel? De la floristeria?
1: De la floristeria Guzmí, no?
0: Amb un ram de flors espectacular que ha vingut aquí a la ràdio directament. Sí. Moltes gràcies, Miguel, per portar aquest ram de flors, però això qui t'ho envia, Mireia?
1: Doncs... Ah, els meus papis i la meva germana, que monos! Que però macos!
0: Es pot llegir el missatge o no?
1: Bueno, sí, clar, no sé si ho entendreu en context, però aquesta és la lletra de ma germana, per això, perquè més que la conozco. Que posa, no ha sido fácil, pero lo has conseguido. Nosotros ya confiábamos en ti. Estamos muy orgullosos y felices de tu logro. Te queremos un montón, tus padres y hermana. Oh, que bonics.
0: Avui per celebrar la ràdio.
1: Sí. Que maco, doncs moltes gràcies a tots tres. Oh, no me lo esperava, la veritat. Quina il·lusió. Ai, que maco, doncs ara les hauré de posar en aigua, no?
0: Has de fer una foto, perquè la gent vegi a les xarxes quin ram de flors t'han regalat.
1: Oh, que bonic. Que preciós, doncs després hauré d'anar a casa a celebrar això amb ells. Bueno, doncs quina emoció, mare meva, no m'hi cap ni a la taula gairebé això,
0: Això és la ràdio en directe,
1: Total, quina il·lusió, que bé, moltes gràcies. Doncs haurem de continuar, ara m'he de posar una mica un altre cop en situació.
0: Ara entrem en tota l'actualitat del dia.
1: Vinga, sí. Bé, no havia dit els sants, per si hi ha algú que és molt fan de les mañanes, no vull perdre aquesta secció. Avui és Sant Rosendo, Sant Remigio, Santa Ludovica, Santa Teresa del Niño Jesús i Santa Domana. Ja està, els sants dits. Anem cap a l'actualitat ara sí de Montornès, perquè avui dia 1 d'octubre ja en parlàvem, es commemora el Dia de la Gent Gran, i avui estava prevista una exhibició de tallers de dansa i de gimnàstica a la plaça de Pau Picasso, però com teníem aquest avís per pluja, que recordem que avui estem a nivell moderat per risc, o sigui per intensitat de pluja, s'ha passat aquesta exhibició el dia 15 d'octubre, haurem d'esperar un parell de setmanetes, però la programació d'octubre més de la gent gran continua, i el primer acte que tindrem serà diumenge amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo a 6:15 de la tarda. La regidora de gent gran, Natàlia Segura, que ha passat per aquí, ens ha convidat a tothom a assistir-hi.
2: Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran, en aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les. Tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual. I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: La propera activitat dins del programa Octubre amb més de la gent gran serà el 14. A 9:15, els veïns i veïnes que vulguin podran seguir una caminada pels carrers de Montornès amb el guiatge del tècnic municipal de Patrimoni Històric, en Ferran Díaz. I finalment, la companyia de teatre de l'Alma de Nostra Senyora del Carmen, entre bambalines, oferirà un espectacle el dia 24 a l'Espai Cultural Montbarri. Recordem que avui teníem prevista aquesta primera activitat de l'exhibició i que s'ha passat el dia 15. L'Associació Cultural Palau del Mal ha anunciat les dates del seu nou espectacle. Serà els dies 24 i 25 d'octubre al Teatre Margarida Xirgo, i l'entitat celebrarà el seu 5è aniversari amb una producció que combinarà les tres obres que han presentat en els darrers anys, la de Quim Mas Ferrer, la del Petit Príncep a Montornès i la del Llavor de la Batalla. I a més incorporaran el que també van voler fer l'any passat però que no va poder tirar endavant. Així ens ho van explicar en Josep Flores i l'Eli Bru.
3: El Petit Príncep torna a Montornès
4: per veure Quim Mas Ferrer i plantar la Llavor de la Batalla
3: sota l'atenta mirada de Dimecres a Dans.
4: És una miqueta recopilatori del que ja hem fet, però sortiran doncs coses que no hem mostrat, seccions que havíem filmat i que no havien sortit i algunes escenes doncs, que no estan. Clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que surti un producte maco d'anar a veure.
3: És que això ve d'una... Els que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no? Que Terminator és la preqüela de Matrix, doncs la nostra igual. Nosaltres ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el Petit Príncipe i pensant en això, i estarà tot connectat.
1: L'espectacle es podrà veure els dies 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar ja al web Antràpolis o a les botigues del Gato con Botas, Salvea Dietètica i Polleria Angelita. I ja són a la venda també els dorsals per la 34a Marxa Popular. La trobada serà el dia 25 d'octubre. Els dorsals es poden comprar per 10 euros a les botigues Farmàcia La Bòbila, Panaderia La Bòbila, la Cafeteria Helena, El Gato con Botas, Papereria Enric, Pastisseria Vinya Llonga, el Servei TV Fabregat, la Polleria Angelita i també al web del Club Atletisme Montornès. Estan limitats a 1.700 unitats. Com sempre, es podrà triar entre dos recorreguts, un de 8 quilòmetres i un altre de 14. La sortida tornarà a ser oberta entre les 8 i les 9 del matí. I acabem amb la remansada, perquè han anunciat que faran dues jornades de portes obertes per preparar la representació de les Pastoretes. Serà avui i el proper dimarts 6 d'octubre a l'Hotel d'Entitats. Els membres de l'associació faran una lectura del text per convidar la gent a formar part del grup. No cal tenir experiència en el teatre i la lectura serà a les 7 de la tarda, recordeu avui mateix. Per més informació podeu escriure un correu a laremansadaremancada@gmail.com o bé enviar un missatge a les seves xarxes socials.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I avui aquí a les mañanes passarà molta gent. Primer ens aniríem a parlar de les inscripcions al Centre Infantil La Peixera amb la tècnica d'infància, l'Esther Bello. Teniu fins demà per apuntar els vostres fills i filles d'aquest espai de joc, que és dos cops a la setmana, per nens i nenes des de 3 a 6 de primària. També avui hem convidat a dues associacions, Dèncula i l'Associació de la Diàspora de Colibangtang, perquè dissabte han organitzat una trobada, una jornada lúdica, cultural, africana, a la plaça de Pau Picasso, on a més de ballar, perquè hi haurà molta música, es presentaran les dues associacions. I a partir de les 11, avui ens anirem cap a la Biblioteca Rosa Leveroni per conèixer el projecte de biblioteràpia, que ja vam tenir una primera guia per a lectures per la gent adulta, i aquesta serà per joves, per adolescents i joves, també enfocat al benestar emocional. I acabarem com tots els dijous amb el nostre company, amb el José Luis Cano, que ens visitarà amb les estrenes al cinema, les plataformes i les notícies que hem de conèixer del món del cine. Nosaltres continuem, anem ara amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia, avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona amb un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat a partir del migdia, quan podran donar-se ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, començant per la meitat occidental cap a l'interior, però podran estendre's durant la tarda a la resta del territori, amb precipitacions que podran ser localment fortes o molt fortes, especialment a la zona del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, les màximes seran de 27 graus a Igualada, Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú, 26 de màxima avui a Barcelona, Sabadell, Vic i Rubí. Durant els pròxims dies, les temperatures amb pocs canvis i la inestabilitat que no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable, tendint al litoral a bufar del nord-est i a l'interior bufarà del sud, amb intervals moderats de vent a les costes. És una informació d'aeroport.
1: Moltes gràcies i fins demà. I aquí a Montornès, la farmàcia avui que tenim de guàrdia és la farmàcia Nord, al carrer de Federico García Lorca, número 34. Recordeu que per emergències podeu trucar al 112 o al telèfon de la policia local, al 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem ara a parlar, bueno, anem a connectar amb el Centre Infantil La Peixera perquè tenim el període d'inscripcions obert per aquest nou curs i qui ens parlarà de tot el que es fa en aquest centre és la tècnica d'infància, l'Esther Bello.
7: Doncs mira, sí, estem a La Peixera, estem iniciant curs, estem deixant La Peixera xula una altra vegada per poder gaudir del joc. La Peixera està destinat a infants de 3 a 12 anys. Des de P3 ja inscrits, diguéssim, a l'escola, fins a 6è de primària.
6: Molt bé. I clar, pensem, centre infantil, tenim un recordem aquí a Montornès Centre, La Peixera està a Montornès Nord. Quin tipus d'activitats es fan? Són totes en horari després de l'escola?
7: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I per nosaltres és aquesta la base.
6: Genial. Que a vegades ens costa trobar també aquesta estona, i només pels nens i les nenes, sinó a casa, no? El poder combinar això amb la nostra rutina.
7: Sí, perquè jo crec que al final els adults ja portem unes vides com molt estressants, no? I el que fem és arrossegar els infants a que portin aquesta mateixa vida. Quan arribem a casa tenim tasques de casa que hem de fer. Doncs, de veritat, tenim la sort a Montornès de tenir tots equipaments pensats perquè el joc sigui el protagonista. I amb quantitat de jocs, joguines, jocs a taula i dinamitzacions que fan els propis monitors i monitores per gaudir d'un ambient molt esplaiero, molt de lleure, que quasi que s'està perdent, no?
6: Doncs sí, sí, sí. Clar, llavors, si volem incloure aquest joc, ja sigui, bueno, nosaltres a casa, que aquí ens conviden, òbviament, però al Centre Infantil La Peixera, dèiem, tenim les inscripcions obertes, però com funciona? És una tarda a la setmana? A què realment ens estem inscrivint, Esther?
7: Els nens i nenes que s'inscriuen a La Peixera vindran dos dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i I5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5, 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
6: Això està molt bé, perquè així a més es relacionen entre ells i elles.
7: Exacte, és que també a la fi surt d'aquí pues, amics i amigues, coneixen nens i nenes d'altres escoles perquè es barregen, no cal ser d'una mateixa escola, per tant també és un espai social.
6: Clar, clar que sí. Doncs anem, com ens podem apuntar, com podem apuntar el nostre fill o filla al Centre Infantil La Peixera?
7: Dues maneres, una, o venir físicament a La Peixera, que ara ja ens trobareu totes les tardes aquí al Centre Infantil, vale? Des de les 3 i fins a les 7 de la tarda estarem per aquí segur, i si no, trucant al telèfon 617-43-21-91 podeu fer trucada o bé enviar un WhatsApp per donar informació, per si teniu algun dubte o ai, és que no ho acabo de saber si és pel meu fill, filla o el que sigui, i ens podem trucar, ens podem enviar WhatsApps o us donem cita perquè vingueu a parlar amb els educadors i educadores de la Peixera.
6: Mm-hmm. És un espai gratuït, Esther?
7: No, és un espai que té un cost, però té un cost popular, diguéssim, mm-hmm. que és 135 euros tot el curs.
6: Genial.
7: Es paga trimestralment, vale? I surt uns 45 euros tot el trimestre.
6: Perfecte, doncs assequible. I hem parlat d'aquestes dues tardes, però hem vist que a vegades també es fan cosetes extra, no?
7: Exacte. En funció de la programació que va sortint i que... I com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri o perquè una família que et diu ai, com és que no fem no sé quina activitat i la montes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general, el que passa en la convivència entre els veïns, a, jo què sé, a coses que surtin engrescadores i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera.
6: Mm-hmm,
7: fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexes, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes.
6: Clar,
7: i aquí els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
6: Clar.
7: Ja saps que és una paraula que a mi m'agrada molt utilitzar.
6: No, però està molt bé, hem parlat molts cops, i era el que anava a dir, no? Que al final això també, tu, o sigui, t'acabes implicant com a pare o mare, doncs, va, anem a organitzar aquesta activitat, anem a fer allò altre. Però, alhora, en aquest espai que tu dius d'annexes, acabes compartint aquelles inquietuds, no? O, si més no, espai, amb altra gent que doncs, està passant pel mateix moment que tu.
7: Sí, dubtes que poden sortir a la criança, no? O jo què sé, comença un nou cicle d'escola, ostres, comença a costar-li una mica més al col·le, ai, doncs al meu també li passa, però m'ha funcionat això, doncs al final te sents acompanyats i de vegades els pares i les mares també pensem que ho estem fent molt malament, perquè ara mateix tenim molta informació de tips que hauríem de fer per ser pares i mares perfectes, i la perfecció no existeix. Llavors està molt bé acompanyar-nos per dir, vale, doncs no estic sola amb aquesta no perfecció i està bé i faig el que puc i soc bon pare i bona mare i ho faig el millor que puc.
6: Clar que sí, això està molt bé compartir aquest espai. Doncs crec que hem repassat tota la programació, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Esther.
7: Que els esperem a tots, que tenim moltes ganes de tornar a omplir la Peixera, que és, ara tenim la Peixera molt buida i que nosaltres és un sentiment ara de ai, que vinguin els nens i les nenes, els pares, les mares, que omplin la Peixera d'alegria, que fa molt de goig quan els veiem aquí jugant.
6: Que si falta alguna cosa. Doncs recorda'ns ja per acabar, de nou, com poden els pares i mares fer aquesta inscripció. No ho hem dit, però és fins al dia 3?
7: 2 d'octubre.
6: Fins al dia 2 d'octubre. Com poden fer aquesta inscripció?
7: O bé venint a la Peixera ja directament, in situ, a les tardes, des de les 3 de la tarda fins a les 7 segur que ens troben, i si es volen assegurar o volen primer una trucada telefònica, a trucant al següent número, 617-43-21-91.
6: Genial. Doncs tot dit, al Centre Fratí La Peixera recordem inscripcions obertes des d'I3 fins a 6è de primària. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos visitat avui i portar-nos tota aquesta informació.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Adéu.
7: Adéu.
8: Las mañanas de Radio Montornés.
9: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

Nosaltres continuem a les mañanes, queden 20 minuts per les 11 i anem a escoltar una mica de música, una de les cançons més noves dels Amics de les Arts, bueno, de fet que és la més nova. Es diu Segurament t'estimo, és molt xula i doncs allà va per tots vosaltres.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
10: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
9: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
10: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
9: El teu gest ho canvia tot.
10: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
9: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer 2G per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Ràdio Montornès.
9: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
8: El 91.2 de l'FM.
9: Al web montornès.cat/ràdio.
8: A Twitter, @RadioMontornès.
9: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
8: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
10: Las mañanas de Radio Montornès.
11: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
12: Connectem una setmana més amb la Biblioteca Rosa Leveroni. Avui teniu amb nosaltres a la Charo Campos. Molt bon dia, Charo.
13: Molt bon dia.

0: van fer la primera guia d'adults, per dir-ho d'alguna manera, va sorgir el 2021. La idea de crear la primera guia va sorgir després de la pandèmia, quan vam detectar la necessitat de donar suport a totes aquelles persones que estaven passant per moments difícils. Clar, en aquell context vam fer una selecció de llibres que consideràvem que podien acompanyar, també per ajudar a reflexionar o simplement oferir una estona de calma per a qui ho necessités, no? Llavors, amb la col·laboració del Departament de Salut, vam presentar la guia i vam començar a fer-la arribar a la ciutadania. Llavors, els professionals de la salut la recomanaven i la distribuïen des de les consultes i nosaltres ho fèiem des de la biblioteca. Llavors, d'aquesta manera, la lectura es convertia en una eina més d'acompanyament i benestar, no? I la biblioteca i els serveis de salut sumaven esforços amb un mateix objectiu, no? Mm-hmm. Que, bueno, la veritat és que molta gent venia amb la guia, ens demanava algun llibre. La guia era una excusa, no?, per fer venir a la gent. També venien a la biblioteca i, a part de recomanar llibres, que la lectura els hi ajudava molt, també era una manera de que les persones s'expressessin i ens comentessin la seva angoixa, no? Després de la pandèmia era molt, molt necessari.
1: Clar. I com vau fer aquesta selecció de lectures?
0: Bueno, aquesta la vam fer nosaltres, per llibres que havíem llegit, per la pròpia experiència personal també, i llibres que estaven recomanats, no? Llavors vam fer una primera selecció que era oberta, és a dir, a partir de la guia és, com et deia, no era l'excusa perquè la gent vingués. Llavors, en funció de la necessitat de la persona, nosaltres, juntament amb la persona, triàvem el llibre que més els interessés en aquell moment. Clar, nosaltres la selecció va ser una mica, doncs, això, en funció de com la guia estava dividida en diferents temes, per exemple, l'Alzheimer, per les famílies, sobretot, l'anorèxia, l'ansietat, l'autisme, l'autoestima, la depressió, el dol. Tenia un índex, llavors la selecció de llibres les fèiem, doncs, en funció del tema. I després, doncs, hem anat ampliant.
1: O sigui que aquesta guia segueix vigent.
0: Sí, segueix vigent. Encara la tenim aquí a la biblioteca. Tenim un apartat de fons específic de biblioteràpia i anem exposant novetats que van arribant. O sigui, és una guia viva, que encara que estigui impresa, però continua viva i la gent continua preguntant. O sigui que això també ens va fer pensar en crear una guia per la gent jove.
1: Clar.
0: Que també estem veient aquesta necessitat, no? Uh-huh. Ara, amb la mateixa voluntat, presentem aquesta guia juvenil, la guia de biblioteràpia juvenil, que és una proposta pensada especialment per a joves, però també per a les famílies.
1: Per acompanyar-los.
0: Per acompanyar-los, exactament. Que manté l'esperit de la primera guia, però adaptar als continguts, al llenguatge, al format, a les necessitats dels joves i dels seus interessos, no? La guia està estructurada també d'una manera similar, però amb un format més casual, no? Més proper. A més dels llibres, també hi hem incorporat algun altre format, com ara pel·lícules o còmics, perquè creiem, doncs, això, que qualsevol història pot esdevenir una oportunitat per sentir-nos identificats, no? Entendre millor una mica què és el que ens passa, posar paraules a les emocions, que a vegades també això ens costa molt, o simplement desconnectar, no? Que no, a vegades la funció de la lectura només és això també, no? Desconnectar i ja està. A vegades és això, que no sempre tenim les paraules per explicar el que sentim, no?
1: Claro, quan parles de joves, més o menys, a partir de quines edats heu pensat?
0: Doncs a partir dels 15-16. També depenent dels... Bueno, hi ha de diferents temàtiques també, perquè l'estructura és la mateixa. Llavors, els temes sí que canvien una mica, perquè, per exemple, tractem temes com l'adopció, l'assetjament escolar, el dol, el feminisme, LGTB, malalties en general, maltractaments,

0: els nous patrons de consum, racisme, relacions, salut mental, sexualitat, suïcidi i trastorns del comportament alimentari i imatge corporal, també.
1: Déu-n'hi-do, és ben completa, eh?
0: És ben completa, sí. No en tots els temes. Aquesta guia, la selecció dels llibres, sí que la vaig fer amb la Marta Cava, que és bibliotecària especialitzada en literatura infantil i juvenil. Llavors, aquesta guia sí que la vam fer entre les dues, perquè sí que necessitava una mica de suport, perquè és un tema que jo no conec tant, i bueno, i la veritat és que ens va ajudar molt, em va ajudar molt a fer la selecció, i no de tots els temes tenim tants llibres, però bueno, van sorgint novetats i fem com l'altre, no? Anem incorporant, encara que no sigui físicament, perquè ja estan impreses, però, bueno, com he dit abans, aquesta és una guia feta d'una manera més casolana, l'hem fet imprimit nosaltres, però també estaran online a la web de l'Ajuntament.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, perquè clar, els joves també són més digitals,
1: sí.
0: I bueno, hem fet una tirada molt curteta, per si alguna persona la vol tenir físicament, però la distribució de la guia serà una mica aquesta.
1: Molt bé. I més o menys quants llibres o, bueno, o productes, no? Perquè ja és que també heu ficat alguna pel·lícula, tenim inclosos de moment en aquesta guia.
0: Doncs, a veure, els he comptat...
1: Bueno, tampoc, que el número
0: 30,
1: exacte.
0: Un 30, aproximadament, sí. Però és el que et dic, no? És això. És,
1: sí.
0: També surten les imatges de les cobertes dels llibres perquè criden més l'atenció, per si... Bueno, una mica els joves són molt visuals, llavors, bueno, jo crec que, a veure, pot estar interessant.
1: Clar que sí. A més, podrem conèixer, o la podrem tocar, no?, i veure algun d'aquests llibres presencialment, físicament, perquè farà una presentació d'aquesta biblioteràpia el dia 9.
0: El dia 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, farem una petita presentació amb el Marc Colàs, per la part de salut i la biblioteca. Llavors, la presentació serà curteta, una mica explicant el que acabem de dir aquí, i després sí que tenim una xerrada col·loqui amb dues persones, Miguel Ángel i Mica Franganillo, bueno, que ja han fet alguna xerrada aquí a la biblioteca,
1: sí.
0: de temes que estan molt bé, perquè són temes molt, molt interessants, d'autoconeixement, que pot servir no només per la gent jove, sinó això que dèiem, no? També per les famílies, per saber com donar suport, com, bueno, parlar de temes, a més no només parlen ells, sinó que després qualsevol dubte també es pot preguntar. I bueno, la veritat és que està molt bé. La xerrada es titula Aprèn a cuidar-te, una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem. Llavors, és un tema molt ampli, però farem més. Tenim aquesta programada per ara, però després, cada trimestre aproximadament, farem una xerrada. Llavors, ells ens han passat una bibliografia i farem un fons especial amb tots els llibres que ens recomanin.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, no... els incorporareu a aquesta biblioteràpia online o no? Serà
0: sí.
1: Com...
0: Ah, vale. No, no. La guia està feta, ja està amb la tria de llibres que hem fet. Llavors, el que sí que hem creat un pictograma nou, llavors aquests llibres sí que portaran aquest pictograma, serà molt fàcil de reconèixer. Llavors, si estan a la prestatgeria, igual que tenim pictogrames de novel·la romàntica, de novel·la policíaca
1: sí.
0: I tal, tindrem el pictograma d'aquest tipus de llibres que són recomanacions. Perquè no només són novel·les, són llibres de coneixement, també. I llibres que nosaltres encara no els teníem incorporat en el nostre fons i a partir d'ara doncs, els tindrem aquí a la biblioteca.
1: Que bé, molt interessant.
0: Sí, molt.
1: Que per aquests entenc que ja no són només juvenils, que és en general.
0: No, en general, sí. Sí, sí, sí.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: Això serà el dia 9, a les 6.
0: A les 6.
1: Molt bé, i podreu repartir aquestes guies, no?, que tenim impreses, la gent les pot recollir, i entenc que ja també podran agafar en préstec algun d'aquests llibres.
0: Sí, sí, els que no... els que tenim, perquè, no els tenim tots, llavors, però com ara el préstec interbibliotecari és gratuït, exposarem tots els llibres que nosaltres tenim, més si hi ha alguna persona interessada en algun llibre que no el tinguem en aquell moment, doncs el demanem per préstec interbibliotecari i en una setmana el tenen aquí. I amb els que ens han recomanat el Miguel Ángel i el Mica també.
1: Molt bé. Bueno, que ara també fins i tot es pot reservar digital, no, crec?
0: Sí, també.
1: Que de la biblioteca sí. Ja s'ha modernitzat molt en els últims anys.
0: I ara el que està, que volem promocionar molt, perquè la veritat és que és molt interessant, les persones que no tinguin tant de temps per llegir, jo per exemple llegeixo a la nit i a vegades m'agradaria tenir més temps.
1: Sí.
0: Doncs el tema dels audiollibres, la biblioteca digital, està superbé perquè hi ha més de 2.000 llibres penjats i funciona igual com si fos un préstec manual. És a dir, tu fas el préstec, tens un mes per retornar-lo, tens 3 renovacions, llavors te'l pots descarregar al mòbil i escoltar-lo. Llavors, la veritat és que, va molt bé, perquè a part a mi m'agrada molt llegir en paper, però quan no tens tant temps, a vegades estàs fent una altra activitat i pots anar escoltant els audiollibres i la veritat és que està superbé.
1: De manera gratuïta. Això és, està super, però que a més que ara s'han posat tant de moda els podcasts i així, doncs és una altra manera, no?, de consumir alguna cosa semblant, però amb una història, amb una novel·la.
0: Sí, i que t'expliqui, no?, la història, es recupera una mica també la tradició oral d'explicar històries, que s'està perdent també, i la veritat és que, està molt bé i molt interessant.
1: Doncs sí, mira, no ho sabíem, ens ho deixem apuntat també, que és una altra manera de consumir cultura. Doncs, Xara, no sé si vols explicar-nos alguna coseta més, ja hem fet una repassada a la biblioteràpia.
0: Sí, en principi ja està, que us hi esperem a tots i totes el dia 9. Penso que, és una oportunitat, no?, per conèixer-nos i, a més, això, no?, com continuarem fent xerrades i, la biblioteca també és un punt de reunió que serveix per explicar una mica a tothom, no?, i conèixer gent i socialitzar i, la veritat és que les activitats també van enfocades en aquest sentit.
1: No, la veritat és que teniu un octubre atrafegat.
0: Sí, planet.
1: Sí, ja anirem parlant, però també està el dia de les biblioteques, no?
0: Sí. Uh-huh.
1: Exposicions, de sí. Tot teniu.
0: De tot, sí. Hem vingut amb forces de les vacances.
1: Clar que sí. Doncs esperem que la gent s'animi, que visiti la biblioteca, que llegeixi, que consumeixi cultura. De moment, ens veiem el dia 9, a partir de les 6, amb aquesta presentació de la biblioteràpia.
0: Sí.
1: Xara, moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest projecte.
0: A vosaltres.
1: Parlem ben aviat.
0: Molt bé. Una abraçada.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Bé, doncs arribem pràcticament a les 12. Miquel, tu ja tens la teva entrada per Oasis, o no?
1: No, però m'agradaria tenir-la.
0: Pues havia de ser superfan. El que
1: passa que tal com estan els preus...
0: No, i havies de fer una, com inscriure't, contestar un formulari perquè ells veiessin que realment eres fan. Bueno, era tot una odissea, això, eh?
1: Sí, ara que els ha costat tornar, venen amb aquestes exigències, no?
0: Bueno, suposo que per intentar no... que no hi hagi tanta revenda després, no? Que realment qui
1: sí,
0: vagi sigui perquè...
1: Problema.
0: Sí. Perquè li agrada i perquè vol estar allà, no? Per no fer negoci amb això. Jo crec que va més per aquí, però és veritat que fa una mica mandra fer tot això. Bueno, que per cert, ahir em vaig equivocar, ara que parlem de consells, vaig equivocar, és que les estava de consell aquesta setmana. És la setmana que ve, és que busco, no sé quin dia estem. No, estan de concerts la setmana que ve, que no m'hagi jo...
1: No començava el concert aquesta setmana.
0: No, crec que són tots la setmana que ve, que quedi clar. Bueno, nosaltres marxem, demà tornarem, això sí, de nou, com tots els divendres, de 10 a 12, parlarem de la caminada inclusiva de la Associació Excursionista Lliure Montornès i d'Ivermont, que fan diumenge. I també tindrem dos clàssics dels divendres de les mañanes de Ràdio Montornès, com el Manolo Carrillo i la seva secció de Libros y Vinilos, i també Les coses d'Alicia, amb Alicia García, i els seus records en el món de la tele, de la ràdio i de la publicitat. Estarà demà. Nosaltres avui marxem, tenim el territori nocturn, per si algú li ve de gust d'una a tres de la matinada. Que vagi molt bé el dijous. Recordeu que avui estem amb aquesta alerta de pluges a nivell moderat fins les 6 de la tarda, que ningú es refiï gaire del dia. I res més, tornem demà en directe a les 10.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé i puguem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.
4: Col·lectius en xarxa.
5: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
6: Molt bé, i tu, Lluís?
5: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
6: postpo. Total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
5: Que sí, que bé.
6: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
5: Sí, també, també.
6: Algun dia...
5: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
6: Cuidado, sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona
5: 2021-2026,
6: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
5: Exacte.
6: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
5: Clar. Això no es esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
6: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
5: De fet, hi són i els poden recuperar.
6: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
5: Per posar-se al dia.
6: Mare de Déu.
5: Molt bé.
6: Quantes coses han passat. Però tornem amb moltíssima actualitat.
5: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cuimés. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
6: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara, ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que a vegades també, de manera involuntària, ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
5: Jo la crispació em contagio super.
6: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
5: Ho intentarem,
6: clar que
5: comencem?
6: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
5: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en Xarxa, estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
5: Ja. Tantes coses ens passen.
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
6: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
6: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, i tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna més, i encara
5: escat,
4: el dia d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses.

0: ha provocat aquest tema, ja, també sí, t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants em sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
1: Oriol.
2: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa mes i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta i de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
0: Humanitari.
2: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
1: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
2: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que així que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema i crec que amb total impunitat. S'han parlat, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres, a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
1: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
2: Sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies parlant del mateix 24/7 amb les

0: mateixes imatges tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant, té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
0: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: com,
2: no?
1: Ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
0: Sí, vaig veure aquesta notícia també amb molta tristesa perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés o no hi pots arribar o no volen veure's implicats o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? Que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
0: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més, ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
1: És veritat, i va passar.
0: Ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: Mm. I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu... em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema. I jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
0: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. Ho hauria de ser un espai
1: segur.
0: Hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això... Què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
0: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTB estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser, lamentablement. També crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. el que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
0: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
0: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mica.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions
2: doncs
1: mai.
2: Doncs no ho sé. Doncs,
1: m'ho apunto
2: si
1: tot
2: no,
1: i així que veuré.
2: Aquesta temporada comencem justament amb Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so. I tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu. Col·lectius en Xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Fem Salut, amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlem amb Núria Salaric, infermera i adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló, de l'Institut Català de la Salut. El tema d'avui és la vacunació de la grip i la Covid-19.
0: Fem Salut.
1: Bon dia i benvinguda, Núria.
2: Bon dia, una altra vegada.
1: Comentarem de seguida a qui s'ha de vacunar, quan i com, no?, d'aquesta campanya d'enguany, però abans m'agradaria parlar o centrar-nos en conceptes una miqueta més bàsics. Perquè, Núria, com podem diferenciar, per exemple, un refredat d'una grip o de la Covid, perquè s'assemblen molt?
2: Sí, realment s'assemblen molt. Hi ha moltes infeccions respiratòries que tenen símptomes que poden estar en totes les malalties, perquè en realitat són virus moltes vegades que són inclús de les mateixes famílies, uh-huh, i per això s'assemblen tant. Per diferenciar potser un quadre més banal, com seria un refredat d'una grip, la Covid estaria potser en un punt intermig, però ara s'assembla més a un refredat que a una grip. Tindríem, per exemple, que la grip cursa amb febre alta almenys 5 dies. I, en canvi, els refredats poden fer dècimes alguns dies, inclús dècimes 2-3 dies, però ja no solen anar amb febre tan alta tants dies. Normalment els quadres de grip poden acabar amb quadres més greus i la Covid, malgrat s'assembla més a un refredat que a una grip, té més incidència de quadres greus, mm-hmm, que un refredat. Així que una mica l'evolució és que el que ens acaba fent veure probablement quin, sí, tipus de virus es tracta.
1: Sí, aquest dolor, no?, també, potser, o cansament, que atribuïm molt a la grip.
2: El mal d'ossos... Quan la gent et ve i et diu em fa mal l'arrel dels cabells, grip. Em fa mal els músculs, em fa mal tota la pell, grip, també, sí. Hi ha alguns símptomes que són més característics, però amb un refredat pots estar tan aplatanat que també t'ho diuen.
1: Clar. Clar, clar. Bueno, aquí ja necessita un professional, potser, no? Però és dir que aquests símptomes són molt semblants i la transmissió també, no? Al final és la mateixa.
2: Sí. Aquests virus dels que parlem, el que serien tota la família dels virus del refredat, que són virus respiratoris sincitials, o els coronavirus, no?, com el Covid, els grips, es transmeten via aèria principalment. I això vol dir que només al parlar, sense donar-nos compte, expulsant microgotetes de saliva que van plenes, carregades de virus. Només al parlar, si la proximitat entre les persones és de menys d'un metre i mig, ja pots contagiar. Després hi ha tots els virus que es mantenen en superfícies. Clar. Si estornudes a sobre d'un teclat d'ordinador i aquell ordinador l'usen tres persones diferents en les pròximes hores, doncs ells mateixos s'autoinocularan amb els virus que hi ha en superfícies. Hi ha virus que duren moltes hores a les superfícies i hi ha virus que no tants. Però sí, és la segona via menys directa d'infecció.
1: Per tant, quines serien aquelles recomanacions per evitar, no?, que aquestes petites coses, netejar superfícies, estem refredats, què més podríem fer?
2: Mira, el primer que caldria és una mica que s'ha anat perdent, que és que si tens un bon refredat, si et trobes malament, vés amb mascareta, perquè protegiràs a tota la gent de l'entorn i no caldrà fer absolutament res més.
1: De veritat que espanta com una mica, no?, després de tot el que hem passat, sí, veure algú pel carrer amb una mascareta, és com, com t'espanta.
2: O fins i tot si al centre de salut li dius a algú que té Covid, dic, ai, em poso mascareta, però en canvi si és un refredat, yeah, o una grip, no ho fa. I pot haver conseqüències també. Llavors, sí, recuperar la mascareta si no ens trobem bé, perquè potser ens trobem prou bé per fer vida normal, però no cal anar contagiant a ningú, no saps, yeah, si el de l'autobús del que tens assegut al costat és una persona immunodeprimida. Mm-hmm. I després altres coses seria, doncs, per exemple, quan estornudem, no utilitzar la mà, sinó utilitzar el colze, no?, però fer com barrera física, sí, de tot allò que pugui sortir amb la tos o amb els esternuts. I després, si ho considerem, doncs, si compartim, per exemple, despatxos, entorns o el que sigui, doncs, si netejar la superfície seria una bona opció.
1: També hem perdut una mica el rentat de mans, Núria, no sé, mm-hmm, què penses també.
2: Sí que s'ha perdut molt. S'ha perdut molt en la població general. Poca gent veus ja que tingui... És veritat que pel Covid calien unes mesures molt extremes que poden arribar a ser com ratllant l'obsessió. Tindre-ho present, quedar-nos amb aquella informació i fer tot allò que estigui a la nostra mà, que són mesures molt senzilles.
1: Clar, crec que sí. Bé, ventilar... Bueno, són conceptes molt de lògica, però que potser va bé recordar.
2: Correcte. Una habitació que has estat... Per exemple, dorms en una habitació, sí, doncs després una bona ventilada, surten tots els virus, això és també molt important. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Ja també tenim molt aquests mocadors, no?, que utilitzem de paper.
2: No.
1: Aquí utilitza...
2: No.
1: I llançar.
2: Sí, intentar utilitzar i llançar, no compartir tampoc, no? A vegades si estàs molt refredat i comparteixes el cacau de llavis amb la filla o amb la germana o amb qui sigui, no compartir coses de coses personals, no? Si estem refredats, sí, portar, si estem refredats podem portar una miqueta de gel hidroalcohòlic a la mà i si ja veus que has tocat alguna superfície o vas a tocar algú, sí, doncs home, netejar-te les mans, sí, recuperar-ho, correcte, sí.
1: I no hi ha una grip, un refredat, una Covid, es tracten de la mateixa manera?
2: Mira, actualment els virus de la Covid, de la grip, del refredat, són virus que canvien molt ràpidament. Llavors, no sempre són iguals. Per això no hi ha una vacuna que puguis dir vacuno de la grip i ja estic, d'acord? Hi ha alguns virus que sí que són més estables, com seria el de la varicel·la, i per això hi ha vacunació. Però de la gran majoria de virus que existeixen, dic la gran majoria perquè hi ha excepcions, no tenen tractament. Un dels motius és que canvien tant de forma doncs que no acaben de que és difícil trobar un medicament que es carregui el virus si el virus aquest està contínuament canviant-se de roba, per dir alguna cosa. Val? Llavors, la vacunació s'ha de fer anual, val? Perquè tant el Covid com amb el grip modifiquen la vacunació segons com esperen que hagi modificat el virus. I per això és important la vacunació anual de grip i Covid. Però no hi ha tractament. Els tractaments que donem quan tens un quadre víric són només per disminuir la sintomatologia, perquè et trobis millor. I després el quadre de malaltia ha de fer el seu curs, que seran 3 dies o 5, o si és un refredat, igual et queden 3 setmanes de tos seca que hauràs d'arrossegar. Doncs, tractament per la tos.
1: Sí. I és important anar al CAP? És a dir, bueno, estic refredat, anem tirant, tinc grip, però hi ha algun moment que realment hem d'anar al CAP a que ens receptin una medicació? És millor anar, quedar-nos a casa?
2: El tema de... Com sabeu, a l'hivern tots els centres sanitaris es col·lapsen perquè l'augment d'incidències d'aquestes malalties és elevat. Tenim molta població de risc, perquè cada vegada tenim gent més fràgil que realment hi ha risc que es compliqui. Però si parlem de manera general, no cal visitar-se al centre de salut per un refredat, per una febre d'un dia o dos, si no hi ha cap signe d'alerta o no hi ha cap factor de risc en aquell pacient. Un encostipat normal, el passaràs, durarà una setmana tant si fas tractament com si no, i anirà passant les fases de la malaltia fins a la resolució, i una grip igual. Els criteris d'alerta serien si tens algun factor de risc, doncs estàs embarassada o ets asmàtica o ets diabètica i hi ha algun símptoma que realment et té una mica amoïnat. O, per exemple, que les febres s'allarguessin molt de temps, que aparegués ofec, que aparegués algun símptoma que tu ja no t'encaixa amb una grip, el que seria una grip o un encostipat. En aquests casos, consulteu al centre de salut. I gent extraordinàriament fràgil, normalment sí que consulten i no està de més perquè són els que més ràpidament es poden complicar.
1: I fer una consulta a través de la meva salut, tot el 061, també és una bona idea.
2: Si hi ha dubtes sobre si és un criteri d'anar a urgències o no, es pot trucar al 061 i t'atenen i et diuen, mira, en el teu cas, doncs fes això. O vés-te a visitar, agafa hora en el teu centre de salut. O no, baixa d'urgències ara a visitar-te al teu centre de referències aquest facin un cop d'ull. És una bona manera. A través de la meva salut, ja sabeu que hi ha una manera de contactar amb el CAP que no ve a ser un chat, perquè no és un chat, però sí que és una conversa més com si fos una conversa de correu electrònic en la qual ens podeu enviar un missatge. Doncs em passa això, tinc aquests símptomes des de tal dia, què creus que hauria de fer? I nosaltres, veient la vostra història clínica i el que ens expliqueu, podem donar una resposta que sol ser màxim en 24 hores, 48 hores, màxim hauria de ser la resposta.
1: Genial. Això està bé també per si no volem estar en contacte amb altres persones, no? Que també estiguin malaltes, que
2: correcte.
1: Potser no seria la primera opció.
2: Exacte. En els centres de salut i en els centres hospitalaris és on es concentra el major volum de bitxos. Llavors, evitar al màxim.
1: El paracetamol ja és algú que tenim com molt instaurat a casa, no? Però hi ha algun remei així una miqueta més casolà que podríem fer si ens trobem una mica...
2: Moltes mesures que ens poden fer sentir millor no passen per la farmacologia. potser pues, adequar la roba que portes, si estàs amb febre alta no caldria anar molt abrigats per ajudar el cos a dissipar aquesta escalfor, beure molt de líquid, generalment et trobes millor, no només aigua, que si no ve de gust, que a vegades no trobes bé, però molt de líquid, així fluidifiquem la mucositat i ja prevenim que es pugui complicar amb una pneumònia, amb una bronquitis perquè el moc és més fluid, a ser possible que tingui una mica d'electrolits perquè et trobaràs millor, que la temperatura sigui l'adequada, cosetes d'aquestes que ens ajuden, sí.
1: Perfecte. Anem cap a la vacuna, o sigui, cap a la campanya de vacunació de la grip, de la Covid-19 d'aquest any, d'aquesta temporada de l'hivern. Quan comença?
2: La campanya de vacunació de la grip comença el 5 d'octubre, comencem a vacunar. El 5 d'octubre per això es vacunen els grups de més risc, que serien les embarassades, nens amb alguns factors de risc molt concrets, que ja els seus equips sanitaris normalment els contacten per vacunar, serien els pacients domiciliaris, els pacients que viuen en residències o sociosanitaris, les embarassades les he dit,
1: sí,
2: i els majors de 80 anys. Tots aquests serien els que es comencen a vacunar el 5 d'octubre. Molts d'ells es vacunaran al CAP, que ja hi ha agendes preparades i obertes per iniciar aquesta vacunació.
1: Perfecte.
2: I un gran grup d'aquests que t'he comentat es vacunaran directament al domicili o a la residència. A partir del 26 d'octubre ja es comencen a vacunar tots els majors de 60 anys, que a tota la població major de 60 anys se li recomana la vacunació de grip i Covid. Ah, i a tots els que són, no són, tenen factors de risc i no s'han vacunat a la primera fase. Pues seria una persona de 50 anys que és diabètica, per exemple. Una persona de 55 anys que té alguna malaltia cardíaca o és hipertensa o és obesa. Els obesos se'ls recomana la vacunació també. Són aquest grup de risc. I després, a partir del 16 de novembre, ja es pot començar a vacunar tota aquella població que no té factors de risc, però voluntàriament es vol vacunar, pel que sigui, perquè té una feina que contacta amb molta gent, guia turístic, treballa en un supermercat, gent que té propensió a malaltir, i ja voluntàriament es vol vacunar, a partir del 16 de novembre. Primer vacunem els que tenen factors de risc, que són els que ens interessa tenir coberts.
1: I ja podem estar l'agenda oberta? Podem demanar...
2: ja es poden demanar cites, correcte. Es van obrint progressivament perquè ens interessa que s'omplin les agendes i no quedin, doncs, ara m'ho invento, el dia 5 pacients i el dia 30 5 pacients, sinó anar concentrant per poder anar gastant les vacunes que ens van arribant i es van obrint progressivament. Octubre ho tenim tot obert perquè la gent ja es pugui programar.
1: Vosaltres, entenc, els professionals de la salut també us heu de vacunar.
2: Correcte. Els professionals sanitaris de tots els centres sanitaris o sociosanitaris se'n recomana la vacunació de grip i Covid a partir del 5 d'octubre. Hi ha altres professionals, com serien els mestres, els bombers, els policies, que només se'ls recomana grip i passarien a vacunar-se a partir del 26 d'octubre. Aquestes professionals de més contacte o que són professionals essencials, els hi diuen.
1: Clar, aquí ja has fet com una distinció, no? Sempre per la grip, la Covid, són dues vacunes diferents. Ens hem de vacunar de les dues?
2: Depèn de la patologia que tinguis. Així com de la grip, qualsevol persona voluntàriament es vulgui vacunar, li donarem cita sense problemes. De la Covid, en canvi, a la població general, sense cap factor de risc, no es recomana vacunar. Si hi ha algú que insisteix, pel que sigui, perquè té contacte esporàdicament amb algú o el que sigui, es podrà vacunar, eh? Però en principi no hi ha recomanació de vacunar de la Covid si no tens cap factor de risc. D'acord?
1: Vale.
2: I és veritat que hi ha petites diferències i els grups de vacunació de Covid és una mica més petit que el de la vacunació de la grip.
1: I per què seria important, Núria, de dir, deies, no? Sobretot a la gent a partir dels 60 anys, per què és important anar-se a vacunar? Perquè hi ha molta gent que no ho fa.
2: Sí, CatSalut, l'ICS, l'Institut Català de Salut, té uns percentatges que vol assolir de vacunació que realment raros l'any que s'assoleixen, perquè la gent no té percepció de gravetat. Aquí mateix vaig estar parlant a inicis d'estiu de lo que és la campanya de la prevenció de les onades de calor. La mortalitat a l'estiu amb les onades de calor està directament proporcional. Doncs exactament mateix passa a l'hivern. Quan els nanos comencen l'escola, que ja comença una mica el canvi tèrmic, als 15 dies els nens ja estan infectant-se i als 15 dies ja estem els adults...
1: Tal qual, també.
2: Tal qual. I així exponencialment en onades, d'acord? A l'estiu amb les onades de calor i a l'hivern amb les onades de virasis. Està directament proporcional l'índex de gravetat de les malalties, l'índex d'infecció i l'índex de mortalitat. especialment en la gent més gran i fràgil, i per això són els grups prioritaris a vacunar. Però això és així i és un fet demostrat. Des que hi ha vacunacions massives, aquestes taxes de mortalitat, d'ingressos hospitalaris, de gravetat de casos, ha disminuït moltíssim. Si la vacunació fos més àmplia, es podria evitar una mica més. Per això és tan important la difusió que estic fent ara, per exemple.
1: Clar, clar, jo no sé, vosaltres teniu una perspectiva molt més gran, però potser quan ens fem adults, com que no tenim tant en compte les vacunes, no? Els nens sí que tenen un calendari com molt establert i això està molt present, però com ens fem grans, no sé, com que ens despreocupem o no pensem que forma part de la nostra vida.
2: És veritat. Sí que existeix un calendari de vacunació de l'adult, però en principi, si estem ben vacunats a la infància, són molt poques les vacunes que s'han d'administrar. És veritat que a vegades hi ha algunes vacunes que l'adult no té present, que pel seu factor de risc s'ha de posar aquella vacuna. I generalment sí que llavors és el sistema sanitari el que contacta amb el pacient. De fet, durant la campanya de vacunació de la grip, una cosa que es fa i que es va començar a fer ja fa uns dies és que els grups que els hi pertoca la vacunació reben un SMS que directament l'Institut Català emet als als usuaris que els hi pertocaria aquella vacuna. Llavors hi ha gent que ja ha començat a rebre missatge de que et toca, se t'aconsella la vacunació perquè puguin anar agafant cita. Llavors, en aquests casos es fa així la repesca en el que són adults perquè és difícil de repescar aquesta gent que generalment també emmalalteixen poc i llavors els veiem poc i no podem fer la negociació que a vegades es fa a la consulta.
1: Sí, sí, sí. Clar, deies, ara no, les escoles ja porten doncs, aquests 15 dies, ja comencem a veure més refredats. Els nens i les nenes també s'haurien de vacunar de la grip o...
2: Els nens es recomana... Els nens es diu que són els transmissors, els vectors. O sigui, quan comencen els nens, després ja et dic que va a la població adulta. Llavors als nens se'ls recomana la vacunació de grip, de Covid no. Segons quines franges d'edat i segons quins factors de risc, es recomana la vacunació de la grip en unes edats o de la Covid, que són molt pocs casos de nens que s'hagin de vacunar de Covid i també es vacunen.
1: I els pares i mares això ho porten els nens a vacunar-se de la grip? Hi ha aquesta consciència?
2: Els nens que tenen factors de risc, sí, molt. Sí, molt. Els altres, doncs, depèn. Si, per exemple, un dels pares té una malaltia crònica, ja té més sensibilitat, també recomana vacunar aquelles persones que no tenen cap factor de risc, però, per exemple, viuen amb una persona que sí que ho és. Llavors, aquesta gent està com més sensibilitzada. La gent que no té cap fill malalt, ells mai han estat malalts, doncs és una mica difícil que percebin la necessitat.
1: I és la mateixa vacuna pels nens? Hi ha diferents tipus? És la mateixa?
2: De la grip sí, de la grip sí, de la Covid no. Hi ha una vacuna infantil i una vacuna d'adults. De fet, a partir dels 11 anys els nens es vacunen de Covid en el centre de salut sense complicacions i si són menors d'11 anys sí que els hem d'agrupar per poder-los vacunar amb l'altra vacuna de Covid i agrupar-los per poder gastar el vial.
1: Molt bé. Dèiem que el dia 5 comença la campanya per la gent més vulnerable, no? amb més factors de risc, i a partir del 26 per la resta. Però quin diries que és el període ideal? O sigui, que seria ideal abans de que arribi tal data que ens hauríem de vacunar?
2: Mira, la campanya de vacunació més important s'acaba el 18 de desembre, perquè generalment al desembre hi ha una onada i necessites estar vacunat 2-3 setmanes abans de la primera onada. Després, com que va amb onades, sempre veiem que n'hi ha alguna que és la més gran. És veritat que sol ser al voltant dels Nadals, gener, però cada any és variable. Llavors, seria ideal, màxim abans de festes, estar vacunats, perquè a més per festes hi ha moltes agrupacions familiars.
1: Clar.
2: I un dia vas amb la família de l'home, un dia vas amb el família... Exacte, hi ha pol·lules per molts subnuclis. Són reunions on sempre hi ha algú fràgil perquè reuneix tota la família i ens interessa que la vacunació estigui assolida abans de festes. Seria el període idoni.
1: Tot i això, fins quan dura la campanya?
2: La campanya en si acabaria el 18 de desembre, però vacunem fins al març. Fins al març tenim vacunes i ens trobem casos, per exemple, una persona que és molt fràgil, ha passat el Covid al novembre, ens esperarem 3 mesos per vacunar de la Covid i ens plantarem ja doncs, al febrer-març. Llavors, seguim vacunant i després de festes seguim vacunant de gent doncs, que pel que sigui no s'ha pogut vacunar per tractaments, pel que fos, i millor vacunar tard que no vacunar, perquè el gener, febrer... Març, a vegades, encara veiem onades.
1: És a dir, si jo ara tenia pensat vacunar-me, però he agafat grip o Covid, m'he d'esperar a vacunar-me? Cal que em vacuni?
2: El recomanable seria vacunar-te de Covid uns 3 mesos després de l'última infecció. Això seria el recomanable. I dic que és una generalitat perquè sempre hi ha casos especials. De la grip, si tu t'has fet un test, bueno, pot ser grip A, pot ser grip B, quina grip és, yeah. D'acord? Llavors decidiríem. Però en principi es vacuna igualment, sí.
1: Llavors seria important, si creiem que tenim grip, fer-nos aquest test al cap? O...
2: Realment, si no tens factors de risc, tant és, perquè el tractament serà el mateix, si no hi ha cap símptoma que ens cridi l'atenció, què més dona? Que sigui grip, que sigui Covid, no ens aporta res. Quan veniu al centre de salut, perquè ja teniu algun símptoma que no us encaixa, nosaltres mateixos ja fem determinacions perquè ens interessa saber-ho per algun motiu concret. Així, de manera genèrica, no caldria. El segueixen venent a la farmàcia i molta gent ve diagnosticada de farmàcia, que és normal que la gent vulgui saber-ho, Però a priori no seria un requisit imprescindible, almenys que no hi hagi algun motiu per realitzar la prova.
1: I no sé si hi ha dades, una situació una mica... Com està ara la Covid-19? Perquè no, s'escolten que sí que torna bé, doncs, no sé si ha marxat... O...
2: Sí, hi ha hagut casos repunts, i ara em sap greu perquè m'hauria d'haver mirat. Nosaltres tenim un punt d'informació estadístic on podem consultar quines són les virasis que estan a l'alça i anem veient com la corba s'aixeca i després com baixa. I és veritat que no l'he mirada aquesta setmana, m'acabo d'incorporar a les vacances i no l'he mirat. Sé que per el tipus de consultes que estan tenint al centre de salut, les virasis respiratòries han començat a augmentar i sé que hi ha casos de Covid. De grip, que jo sàpiga, no me n'han notificat cap. D'acord? Llavors, no estic segura del percentatge de si està començant a haver-hi algun repunt, que ja començaria a quadrar perquè els nanos fa una setmaneta que estan a l'escola.
1: Sí, bueno, és algo cíclic, no? També suposo que ve amb les onades que ja es quedaran amb la resta d'aquests virus que dèiem de les vies respiratòries, no? Bé, doncs, només recorda, Núria, abans d'acabar, com podem demanar aquesta cita per vacunar-nos?
2: Hi ha diverses vies. Una d'elles és presencialment al centre de salut. Una altra d'elles seria a través de La Meva Salut. Dins de l'aplicació tu pots fer una sol·licitud de demanar hora i hi ha l'opció de demanar hora per vacunació. Una altra manera seria posar al Google cita prèvia amb el centre de salut i allà ja et va sortint un algoritme per poder-te programar. I després, igual que hi ha el telèfon per demanar cita prèvia al centre de salut, que no és directament el telèfon del CAP, és un per demanar visita, trucant allà pots dir no, el vull per vacunació. I ells també tenen accés a les nostres agendes de vacunació del centre de salut.
1: Perfecte.
2: Després han obert, des de l'any passat, vam fer una prova pilot i l'any passat es va fer, que hi ha un període en el que pots vindre't a vacunar sense cita prèvia, de manera espontània. Això, pels que treballem al centre de salut, és de molt complicada gestió, intentem sempre citar el pacient.
1: Millor.
2: Però la campanya que es fa a nivell de comunitat t'informa de que pots anar al teu centre. I del 16 de novembre al 18 de desembre, en un horari concret, que és de 9:30 a 12:30 i de 4:30 a 7:30, pots passar pel centre de salut a vacunar-te sense cita. Intentarem tindre-ho prou arreglat per poder absorbir aquest tipus de visita, si és molt, és de difícil gestió.
1: Clar. Bueno, és millor trucar també per organitzar-nos nosaltres mateixos, no?, i poder tenir aquesta cita i saber que ens atendran a l'hora que hem tingut la cita.
2: Sí, són agendes que, com que són agendes només de vacunació, es va ràpid i no hi ha cap demora d'espera. La veritat és que és infinitament més pràctic, inclús nosaltres, per poder fer organització interna de les dosis, dels professionals que calen en aquella agenda per vacunar, però és una bona opció per la gent que li costa agafar cita.
1: Clar, clar, clar. O potser vas a portar algú, no?, i aprofites.
2: Correcte.
1: Que estàs allà.
2: Sí.
1: Perfecte, doncs ja ens ho ha explicat la Núria Salèric, infermera i adjunta de direcció de l'equip d'atenció primària Montornès i Montmeló de l'Institut Català de Salut, que el dia 5, sobre aquesta campanya de vacunació de la grip, de la Covid-19, per la gent amb més factors de risc i a partir d'un parell, 3 de setmanetes, per la resta de la població. Núria, no sé si ens queda alguna cosa a comentar.
2: Crec que no.
1: Animar la gent a que es consensi, sobretot a partir dels 60 anys, que ja ens ha quedat clar que és important vacunar-nos.
2: Sí.
1: Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i salutacions també a l'assistència tècnica, al nostre company Miquel Zafra, i d'aquí us parla Mireia Toledo. Fins la propera.
3: Ràdio Montornès. Grans poetes,
4: musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el branc de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: de poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil envia unes alertes a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les, en el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
4: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
3: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
1: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
4: Protecció Civil ha enviat un avís des alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
5: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central, i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
4: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
4: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
4: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
1: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
8: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que a partir d'endavant ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
4: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
11: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. Expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
9: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
13: Me dijo, dije, cuando tenga el pozapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o te va a tu cuñado.

0: a pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
2: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
6: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
5: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
1: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
8: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
7: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
9: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
7: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Español. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
2: El tribunal ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Español, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència

0: de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
1: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
0: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
3: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
4: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
3: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
4: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
3: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
0: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
5: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
7: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
6: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la Salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
9: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
10: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable, me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
11: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
8: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
1: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
0: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
12: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
1: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
14: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
13: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
1: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
0: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
15: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
16: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
15: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
17: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí Al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició garenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
15: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
18: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
15: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plana poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
19: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
15: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos respectivament serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides, i la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
5: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
3: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
6: Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Sagrada, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
7: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amaiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
3: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
6: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
3: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
6: Hi hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
6: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
3: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
9: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0 gols a 6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
3: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Ana Ruiz, bon dia.
0: Hola Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
5: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
0: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
3: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
6: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
3: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
11: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
10: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
12: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
10: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
3: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i el Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre esalert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
15: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores. Durant 3 períodes consecutius, això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció, pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
3: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
6: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
16: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
17: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
16: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
4: Notícies en xarxa.
3: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
19: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
18: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
20: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
18: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
6: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. dia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant.
6: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
2: Notícies en xarxa.
3: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
6: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
1: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
21: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
1: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
21: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
1: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
2: Notícies en xarxa.
3: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
23: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
22: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
3: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
7: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta com acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
8: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
9: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
5: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
3: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
6: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
24: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
6: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
3: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
26: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
25: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la

0: Escoltem Joan Dausac, exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge a partir de les 6 de la tarda, la segona federació masculina de futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, de donaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions a propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
4: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'Advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions Femenina de Futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segons. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
2: Jo recabam en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expreso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que a banda poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
6: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com estan aquest dijous així plujós i gris? Espero que bé, i si no segur que ara una miqueta millor, almenys fins les 6 de la tarda, que és quan us podrem acompanyar en aquesta tarda, ja la primera del mes d'octubre del 2026. Com sempre, portem un programa amb informació, divulgació i entreteniment. Ja ens podeu escoltar 91.2 de l'FM o bé a través de la ràdio digital, a radio.montornès.cat, a la aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès, com us deia, en directe fins les 6 en punt. Després, al vespre, avui també repetim un programa a les 10 a totes aquestes vies, de 10 a 11, més o menys, en el nostre territori nocturn. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va aquest juernes?
2: Molt bé, ja amb vistes al cap de setmana, no?
1: Sí, tot i que les vistes són també grises. Ennubulades i grises, sí, per al cap de setmana.
2: Una miqueta sí, però bueno, el mal tempo bona cara, no?
1: Doncs sí, mira, i jo saps què vaig fer ahir per animar una mica ja, i vaig dir, vinga, que si no ho fem ara no ho farem. Era treure ja la decoració de tardor, que tinc un parell de carbasses per allà i alguna coseta així.
2: M'havies espantat, pensava que anaves a dir ets la decoració de Nadal.
1: Encara no, perquè l'any passat anava boja buscant una llum d'aquestes en forma de bolet, que per dins tenen llumetes, i la vaig trobar, però ja passada la temporada de tardor, i la tinc allà per estrenar. Llavors, abans de decorar de Nadal, jo he d'estrenar la meva llum, vaig anar a comprar piles expressament.
2: Ostres, sí,
1: i vaig dir, vinga, va, anem a decorar una miqueta més cozy la casa.
2: Sí, el que vam dir l'altre dia, no? Unes fulles seques, unes pinyes,
1: sí,
2: no?
1: Sí, doncs ahir em vaig animar ja a buscar tot això, traurem alguna funda que s'ha de coixir així més de pelito, i tot i que, clar, no acompanya gaire la temperatura, a la vista sí, però la temperatura no, però no importa. A la vista a un s'alegra més. No
2: bueno, és el que dius tu, és perfecte per una mica de sofà i manta.
1: Ai, sí,
2: i aquestes coses.
1: Sí, sí, un té xai allà ben calentó, una mica canyella, aquestes coses. Jo tinc ganes, ja mira que a mi m'encanta l'estiu, però és veritat que si ja no tenim vacances i el temps tampoc acompanya, que vingui el fred ja, no?
2: Exacte.
1: No sé, què estem jugant?
2: Aquí
1: no
2: ni en territori de ningú, no?
1: No.
2: Bueno, també pots aprofitar per fer, jo que sé, un pa de pessic o un xisc.
1: També, també, que bo, eh? Nyam, nyam. Sí, sí, sí, sí. És veritat que per això s'ha de tenir una mica més de temps, però...
2: Ojo,
1: todos bien. És veritat que la tardor com que ve més de gust, no? Fer coses
2: sí,
1: així.
2: Sí,
1: jo l'altre dia
2: sí,
1: vaig fer una escalivada perquè em venia, no sé, de gust, encendre com el forn, no? I dir, vaig a cuinar alguna cosa.
2: Clar, perquè és que encendre a l'estiu és infernal,
1: sí, no,
2: això,
1: no, no, a l'estiu no, pobret. Per alguna pizza, en tot cas, i poc més. Doncs mira, potser sí, potser sí. Ja he anat guardant receptes. Vosaltres també us ve aquesta febre de començar a cuinar i coses, això, pa de pessics, no sé, mullato, una carbassa per aquí i per allà. Jo crec que ens ve amb l'època. Bueno, doncs, espero que això, si ho feu, també podeu fer escoltar la Intersecció, perquè no? Sempre som una bona companyia. Avui portem un programa ben complet amb moltes, moltes activitats, per cert, així que vinga, anem a parlar d'elles. I és que si, pel contrari del que estàvem parlant, amb aquests dies, amb aquesta calor, també sou de... Jo vull sortir, jo vull fer coses, encara vull aprofitar aquestes temperatures, o no us agrada estar a casa, o sou molt d'activitats culturals, doncs tenim el pla o els plans perfectes per aquest cap de setmana i avui els repassarem aquí a la Intersecció. Parlarem de l'espectacle Sopa de Pedres, que encara hi ha alguna entrada i podeu anar a veure aquest espectacle al Teatre Margarida Xirgo dissabte. Però hi ha altres plans per aquest dissabte, com la 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. Avui hem convidat a la Intersecció en Víctor Camacho, que és un dels organitzadors que porta molts anys ja organitzat aquest festival, per saber si hi ha novetats i també conèixer una mica més la programació d'activitats, perquè serà des de les 10 del matí a les 10 de la nit, al Centre Juvenil Espúndic. Podeu anar a jugar, podeu anar a cantar, podeu anar a practicar escacs, a practicar subbutio. Bueno, hi ha mil coses que avui el Víctor ens explicarà. I el diumenge el que tindrem per Montornès és una caminada inclusiva de la mà de l'Associació Excursionista Lliure Montornès i de Divermont. Avui, per parlar d'això i també saber com ens podem inscriure i els diferents recorreguts que poden proposar, hi ha diferents activitats, podem participar totes, a una sí, una altra no. Hem convidat els dos presidents de les entitats, en Vicent Xavier Serrano i a la Eva Rosado, perquè

0: I si aquesta energia, molta o poca, no es perdia, sinó per èpoques?
1: Ja, clar, a mi també passa. O en un mateix dia, i un dia potser estic molt enèrgica una exacte. Estona i l'altre dia un altre, no? Però és qüestió d'anar-se analitzant, jo crec. Però li podem preguntar, veure.
0: Molt bé, doncs estarem ben atents.
1: Vinga. De tot això és el que us presentem la tarda d'avui. Abans, però, com sempre, repassem els titulars del dia. Comencem amb que dilluns és el darrer dia per presentar una candidatura als Premis Listmivo. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar candidatures fins al 5 d'octubre. En queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre d'altres. El premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i en la realització de públics reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses guardonades. Podeu consultar les bases i inscriure-us al web vallesoriental.cat. Ja són a la venda els dorsals per la 34a Marxa Popular. La trobada serà el 25 d'octubre. Els dorsals es poden comprar per 10 euros a les botigues Farmàcia La Bòbila, Panaderia La Bòbila, Cafeteria Elena, El Gato con Botas, Papereria Enric, Pastisseria Vinyallonga, Servei TV Fabregat, La Polleria Angelita i també a la web del Club Atletisme Montornès. Per bueno, aquests dorsals ja han anunciat que estan limitats a 1.700 unitats. Com sempre, es podrà triar entre dos recorreguts, un de 8 quilòmetres i un altre de 14. La sortida tornarà a ser oberta entre les 8 i les 9 del matí. L'Associació Cultural Palau del Mal ha anunciat les dates del seu nou espectacle. Serà el 24 i el 25 d'octubre al Teatre Margarita Xirgo. I l'entrada serà per celebrar el seu 5è aniversari. Estarà amb una producció que combinarà les tres obres que han presentat en els darrers anys. Queen Mas Ferrer, El petit príncep a Montornès i La llavor de la batalla. I a més, incorporaran el que també van voler fer l'any passat però que no van poder tirar endavant. Així ens ho van explicar Josep Flores i Eli Bru.
2: El petit príncep torna a Montornès
3: per veure Queen Mas Ferrer i plantar La llavor de la batalla
2: sota la atenta mirada de Dimecres a Dans.
3: És una miqueta recopilatori del que ja hem fet, però sortiran doncs, coses que no hem mostrat, seccions que havíem filmat i que no havien sortit i algunes escenes doncs, que no estan. Clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que surti un producte maco d'anar a veure.
2: És que això ve d'una... Els que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no? Que Terminator és la prequela de Matrix, però la nostra igual. Nosaltres ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el petit príncep i pensant en això, i estarà tot connectat.
1: L'espectacle es podrà veure els dies 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Margarita Xirgo. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar ja al web Entràpolis o a les botigues El Gato con Botas, Salva Dietètica i Polleria Angelita. I amb l'última cosa, amb l'exhibició de cadàvers que demà l'Associació Excursionista Lleure Montornès inaugurarà una exposició fotogràfica a la Biblioteca Rosa Leveroni. La mostra es titula Reculls de natura i aventura i aglutina imatges de les sortides que ha realitzat l'entitat al llarg de l'any. El veïnat la podrà veure fins al 29 d'octubre a l'horari de funcionament de l'equipament. L'acte d'inauguració de demà serà a les 6 de la tarda. L'entrada és gratuïta. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La companyia Engruna Teatre donarà el tret de sortida amb una nova programació d'espectacles Montornès aixeca el taló aquest dissabte. Estarà amb l'obra de titelles Sopa de Pedres, que aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. Així ho ha explicat una de les actrius de l'obra, l'Anna Farriol.
4: Malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte de la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història,

0: història de Siriana, però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que, clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
1: Farriol ha declarat que la història de l'obra es basa en un conte de Xavier Bosch.
0: No deixa de ser un conte popular a moltíssimes cultures i el que parla sobretot és de la cooperació, no? D'estar obert a compartir amb qui tens al costat. Nosaltres la versió que sabíem era la del Xisco Boix i el que vam voler és que en aquesta versió del Xisco Boix el protagonista és un soldat i ens quedava una miqueta lluny, no?, del nostre imaginari actual. I el que hem decidit és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
1: Sopa de Pedres està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. A sobre l'escenari, a més de l'Anna, hi haurà la titella de l'Alma i una altra actriu. I com en totes les produccions de Gruna Teatre, serà un espectacle multidisciplinar.
0: Som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa. També tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'en Gruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar.
1: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts a Teatre Margarida Xirgo. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat.
2: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem...
1: Així començava una cançó de Charango, que tot aquest tema de l'obra Sopa de Pedres m'ha recordat. I la volia portar avui a la intersecció, és Obriu les portes, és que Charango tenia moltes cançons així reivindicatives. I avui, per què no? M'ha semblat una bona idea recuperar aquesta. Així que aquí us deixem amb el grup català.

0: És moment de conèixer com serà la setena edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, el FOMC. I tenim amb nosaltres a un dels seus organitzadors, el Víctor Camacho.
1: Encantat d'estar aquí.
0: I nosaltres, perquè ja és una activitat anual, pràcticament comença a ser una tradició, però recordem que sorgeix dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Això vol dir que tu, amb un grup, decidiu com a joves presentar aquesta proposta, però crec que la part encara més interessant és que els altres joves us continuen votant. Víctor, com rebeu això?
1: Home, la veritat que amb molta il·lusió, perquè al FOMC ja, com dius tu, és la setena edició, i veure que cada any la gent segueix confiant en nosaltres, la veritat que fa il·lusió.
0: Home, i tant que sí. Perquè hem vist, ja hem pogut veure l'horari, és un horari tot el dia, el Centre Juvenil Sputnik, el dissabte 3 d'octubre. Però, Víctor, hi ha novetats aquest any?
1: Sí, mira, aquest any portem un par de novetats. Una és els mini 4x4, que són, hi haurà un taller de muntatge pel matí i després hi ha una competició amb un circuit especial i muntat pel FOM. I després, totes les activitats de tot el dia i tanquem amb un concert d'un grup de rock, que és la primera vegada que ho fem així.
0: Ostres, de rock, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs tot el dia, com dèiem, des de les 10 al Centre Juvenil Sputnik. Aquestes són les novetats, però hi ha coses que no poden faltar a cada edició del FOM. Víctor, qui trobarem?
1: Bueno, com sempre, hi ha torneig de videojocs, que és la part que monto jo, de Mario Kart, de Smash, però també portem, com sempre, torneig de Magic i totes les activitats del matí, que és el joc de la Oca gegant, el Paraulògic, l'espai de Beyblade, que ja porta uns anys que té molt d'èxit, amb un torneig de Beyblade en si, escacs i torneixos baix.
0: Clar, clar. O sigui, tu portes la part de videojocs.
1: Sí, sí, jo porto sempre la part de videojocs. I una cosa que tampoc he dit, que se m'ha oblidat també, que sempre ve el Víctor Mame, que és un ja habitual al FOM, que farà un espectacle amb piano.
0: Ah, això està molt guai, no? Aquest quiz per intentar adivinar les cançons dels anime.
1: Sí, sí, com a novetat també aquest any ho posem a l'hora de dinar, amb el ramen gratuït, perquè així la gent pugui dinar i tenir un espectacle a aquesta hora i que no sigui tan parat aquesta horeta que mengem.
0: Que guai. Escolta, Víctor, tu com tries? Quins videojocs portareu?
1: Bueno, la veritat que cada any més o menys fem el mateix perquè veiem que a la gent li agrada. Jo personalment m'agrada molt els videojocs i estic una miqueta al tant del que li agrada a la gent ara i no. I estem oberts a propostes, com sempre. Aquest any portem jocs nous, però no es farà torneig. I si veiem que tenen èxit, l'any que ve podem fer alguna coseta nova.
0: Això està molt bé, no? Rebre una mica de feedback de la gent. Víctor, tu portes des de l'inici?
1: Sí, bueno, jo porto des del FOM 2, pràcticament des del principi, sí. Sí, sí, ja fa anys.
0: I la resta del grup, sou tots sempre els mateixos, han anat canviant, heu agafat gent?
1: Bueno, jo crec que de l'inici jo crec que sóc el que més anys porta, però sí, aquest any tenim bastant gent nova i més jove que aporta també relleu generacional però sí que la base es manté, ja fa anys que portem uns quants i la veritat que molt contem amb tot l'equip.
0: Clar, això al final és ajuntar-se uns amics, bueno, i com dèiem al principi, no? Fer una proposta, i ara ja et veniu molt per la mà, però que la gent li continuï agradant tot això i que a més es va sumant, ens deies, no? El Paraulògic, però també he vist escacs, no? Subbuteo, al final heu aconseguit com ajuntar molts col·lectius aquí.
1: Sí, sí, bueno, l'objectiu del FOM és aquest, no? Fer un festival d'oci alternatiu, tal com es diu el propi festival, és d'ajuntar no només videojocs i anime i tot això, sinó també jocs de taula, el Magic, que fa uns anys que ja porta el FOM que funciona molt bé, el Beyblade també, i ara doncs, aquestes carreres que t'he dit abans de mini 4x4 crec que pot ser una novetat xula i que a poc a poc anem ampliant el FOM en diferents activitats, clar que sí.
0: Clar que sí. Escolta, Víctor, això hem dit que forma part sorgeix, no?, amb els pressupostos participatius joves, es fa el Centre Juvenil Sputnik, però és només per joves?
1: No, clar que no. Ja ve gent des dels 4 o 5 anys fins a gent de gran, ja, que acompanya els joves o que ve individualment. Jo, personalment, amics dels meus pares també que venen, que els agrada també l'estil, també venen i tenen 40, 50, 60 anys i poden gaudir del FOAM com qualsevol altre.
0: Clar, perquè arribem allà, si no volem, per exemple, participar en cap torneig, no? Tindrem joc lliure, no? És a dir, podrem agafar jocs, podem anar des de les 10 a les 10, ojo, 12 hores, i tenim un espai més o menys lliure.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es fa, a cada hora es fa els tornejos, com ja, bueno, suposo que la gent haurà vist l'horari, però el FOAM està obert per tot el món en tot moment aquell dia. I es poden jugar a tots els jocs que tenim muntats torneig, sempre es pot practicar abans i es pot provar, i estem nosaltres allà per ajudar a qui no sàpiga jugar però vol participar, doncs també a conèixer jocs nous, tant de físics com videojocs, per suposat.
0: Ah, clar, o sigui, això és important, perquè potser diem, no, jo vull anar i vull aprendre a jugar, vull jugar aquest joc. Bueno, doncs tenim l'oportunitat d'aprendre, perquè, clar, no, potser ens fa com una mica de cosa, doncs no, allà podem.
1: Sí, clar que sí. De fet, pels matins fem això, per exemple, aquí a l'horari es pot veure que es pot aprendre el subbute, els escacs, el taller de muntatge dels mini 4x4 també t'ensenyen com muntar-ho i com funciona tot, el màgic també, doncs això, tant pels matins ja aprenen a jugar i per la tarda a torneig, perquè tot el món pugui participar.
0: Uh-huh. I si, Víctor, ja ens ha agradat el joc o ja sabem jugar i volem anar a un torneig, ens hem d'apuntar?
1: Sí, bueno, aquell mateix dia, la gent que vulgui participar, nosaltres tenim les llistes obertes i parlem amb qualsevol de l'organització i s'apunten i a l'hora del torneig, que sigui, es fa sense problema.
0: No, sí, que allà directament, oi?
1: Sí, allà directament, no cal ni fer inscripció a ningun qüestionari ni res. Nosaltres aquell mateix dia ja veiem la gent que hi ha i que vol participar i ho muntem tot.
0: Genial, doncs 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, al FOAM, al Centre Juvenil Espúndic, el dia 3 d'octubre, de 10 a 10. Víctor, jo crec que més o menys hem repassat la programació, però no sé si vols acabar de convidar la gent a que s'animi i que passi per Centre Juvenil Espúndic.
1: Home, clar que sí. Jo, com ja veterà del FOAM, si es pot dir així, la veritat que em fa molta il·lusió que cada any s'ompli de gent a l'Espúndic i podem gaudir del festival tots junts. I jo animo a tot el món el dia 3 d'octubre, que si no m'equivoco és dissabte, pot ser? Sí, efectivament. El dissabte a estar tots allà i gaudir de l'experiència, que si algú no ho ha provat, pues, l'animo a venir, que segur que s'ho passa molt bé.
0: Genial, doncs ens veiem allà. I per cert, la setena edició, això vol dir que hi haurà una vuitena, una novena?
1: Home, en principi jo crec que si la gent li agrada i continua votant, nosaltres estem disposats a fer-ho, per suposat.
0: Doncs esperem que així sigui. De moment, aquesta setena edició. Víctor Camacho, un dels organitzadors del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta nova edició.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem allà.
0: Adéu.
1: Adéu.

Estem escoltant ara Katsai, és una cançó que últimament ho està patant moltíssim i amb ella volem continuar aquesta tarda de dijous. Abans de rebre els nostres següents convidats i parlar d'una altra proposta que tenim al cap de setmana, anem a escoltar Animal.

0: Parlem ara d'una proposta esportiva, lúdica, que tindrem aquest cap de setmana. És la tercera caminada inclusiva que es tornen a proposar l'associació excursionista Lleure Montornès i també l'associació Divermont. Avui, per parlar d'aquesta proposta, tenim els presidents de les dues entitats, en Xavier Serrano i a la Eva Rosado. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Agraïdes de que estigueu aquí de nou amb nosaltres, que heu tret uns minutets, perquè, bueno, és el tercer any, tercera edició, que feu d'aquesta caminada inclusiva, una caminada familiar que està adreçada a tothom, i per aquest diumenge. Explica'ns, Vicenç, quin serà el recorregut, on ens trobarem, en què consistirà aquesta trobada?
1: És una trobada, una caminada fàcil, és a dir, consisteix com molt, són 3 quilòmetres, sortint de la Pau Picasso i anirem caminant fins a l'entrada del Camí de les Tres Creus. Allí pararem una estoneta, farem una mica d'avituallament i després tranquil·lament pujarem al Monobservance i en el Monobservance pues, el que farem serà un taller d'arqueologia, és a dir, que n'hi ha peces enterrades i els nens les tenen d'anar desenterrant. Després farem la tornada cap a l'escola marinada i allí n'hi ha a veure altres activitats a part d'una botifarrada.
0: Molt bé, o sigui que no és només caminar.
1: Exacte, exacte. Jo deixo la part lúdica que l'expliqui la Eva.
0: Eva, sí, perquè aquest taller arqueològic és algun nou, no? Sí que a Marinada normalment ja feia alguna activitat així més lúdica, però això de Monobservance, com ha sorgit la idea?
2: No, el taller arqueològic ja el vam fer el primer any. El primer any, conjuntament amb Patrimoni,
0: sí.
2: En Vicenç va estar parlant amb ells i va sorgir la idea de fer el taller arqueològic. I sí, sí, el vam fer, ja et dic, a la primera caminada, i la veritat que va tenir molt d'èxit. Després, el segon any, es va decidir que en comptes d'aquest taller doncs, acabar de fer la pujada a les Tres Creus i aquest any doncs, tornem amb el taller arqueològic, anem combinant.
0: Molt bé. Clar, entenc que va agradar molt en la primera ocasió, ho proveu també. Es necessita inscripció, llavors, per fer aquest taller?
2: Sí, aquesta activitat precisa d'inscripció prèvia. I bueno, és a través del correu electrònic que si voleu el Vicenç el pot recordar de l'associació Lleure Montornès.
1: El dic, eh?
0: Sí, sí.
1: Lleure Montornès, tot junt, @gmail.com.
0: Perfecte, que a més aquest correu també ens podem apuntar després si volem quedar-nos a aquesta botifarrada, no?, que dèieu.
1: Exactament, exactament. És per les dues coses. És una activitat que, si vols, fas l'activitat, que és totalment gratuïta, i l'únic que, si vols fer la botifarrada, menjar-te l'entrepà i la beguda, doncs són 6 euros que ho farem allí a Marinada.
0: Uh-huh. I Vicenç, què fa que sigui una caminada inclusiva o familiar o oberta a tothom? Quin tret distintiu pot tenir?
1: A veure, la intenció és que tots els nens puguin gaudir d'aquesta activitat, tinguin, diguéssim, alguna disfunció o no. És a dir, és el d'això. Sobretot ho fem encarat cap als nens de Divermont, però a part d'això està obert a tothom i a tothom i a persones grans que vulguin venir i acompanyar-nos. És a dir, no només és infantil, sinó que també és la tirada de persones grans.
0: Mm-hmm.
1: És això.
0: Però perquè aneu més a poc o perquè el recorregut potser és més fàcil? O...
1: Bueno, és una sortida infantil. És a dir, i la sortida infantil no és com si anéssim a fer una activitat de muntanya diguéssim, de gran recorregut. És lúdica i llavors és anar passejant fins a arribar als punts que ens hem proposat. També és una manera d'iniciar que els nens comencin pues, a caminar. És a dir, i clar, que vegin que tampoc no és... És a dir, és una manera d'iniciar els nens a caminar i que vegin que el caminar també és divertit, que ho pots fer amb més gent, que i després, pues, bueno, posem la glucina de les activitats que fem, entens? Que són molt maques.
0: Clar, sí, sí, que a més hem parlat d'aquest taller d'arqueologia, però Eva, hi ha més coses després de Marinada.
2: Sí, sí, sí, a Marinada doncs ens espera un espectacle, aquest cop amb la companyia La Bicicleta, i bueno, hi ha música, hi ha màgia, hi ha bombolles, l'objectiu és això, que tothom s'ho passi bé i engrescar-los a divertir-se, a compartir experiències, a gaudir també de la botifarrada, que està organitzada gràcies també a la Comissió de Festes de Montornès Nord, de les festes de Sant Joan, i bueno, al final doncs és això, tenim un bon inici, no?, d'activitat i un bon final de festa.
0: Clar, sí, sí. Perquè hi hauria l'opció, per exemple, de sumar-nos només al final de festa?
2: I tant, i tant. Cadascú pot fer el que li vingui més de gust. Si vol començar a l'inici fent la caminata, doncs perfecte. I si hi ha gent que pel que sigui o no vol o no pot, doncs també pot venir directament a Marinada.
0: Mm-hmm. Per vosaltres, Eva, aquest tipus d'activitats ja heu fet més col·laboracions, no?, amb l'Associació Excursionista en Lliure Montornès, però entenc que els nens, els joves que formen part de l'associació són activitats que agraden, perquè si repetiu és perquè tenen bona acollida.
2: Sí, sí, agraden i de fet ja les esperen. Al final saben que més o menys cada any fem una sèrie d'activitats que tenen una continuïtat. I vaja, se'n recorden, pregunten si canviem, per exemple, aquest any és un diumenge en comptes d'un dissabte, doncs si algú ha preguntat, ostres, i com que és diumenge en comptes de dissabte? Que dius, com es poden recordar, no? Que
0: sí.
2: No només del dia, sinó del dia de la setmana, no? Dius, sí, la veritat és que bé, al final són ocasions per trobar-se i per gaudir i sempre són benvingudes i esperades.
0: Clar que sí. Bueno, entenc, Vicenç, que per vosaltres també aquesta col·laboració i la intenció de mantenir-la.
1: Sí, sí. Nosaltres, jo crec que des de que es va fundar Divermont sempre hem tingut aquest afany de fer coses, no? I a vegades, pues, encara que ens trobem sempre algun entrebanc, pues, agafem i mirem de solventar-lo entre la Eva i jo, les juntes, entens? Encara que tinguem de canviar una mica el que estem acostumats a fer, pues, fer l'activitat encara que tinguem problemes d'altra mena, no? L'altra activitat que hem fet aquest any amb Divermont, pues la teníem de fer amb un autocar, no? En autocars, pues anem a fer altra activitat que jo també crec que els va agradar molt. Llavors,
2: sí, sí.
1: Pues, bueno, és anar combinant.
0: Sí, sí, bueno, tenir és ganes i recursos, perquè clar, si
1: exactament. No... Sí, sí, sí. Si no fem una cosa, fem altra, però hi ha que fer alguna cosa.
0: I tant que sí.
1: Vale, i a més nosaltres estem molt contents, pues, de fer aquesta activitat social que fem dintre de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, entens? Que col·laborem amb Divermont i col·laborem amb altres entitats que ens criden, pues, per alguna activitat social.
0: Clar, sí, sí, que vosaltres ja teníeu també, bueno, al final aquest objectiu, no, d'apropar la natura o la muntanya a tothom.
1: Exactament. Aquest és el nostre objectiu, entens? I és una part que ja fa anys que l'anem a obrir i, bueno, intentem complir-la i arribar als llocs que podem arribar. Tampoc no tenim ni tants recursos ni tantes persones, entens? Però intentem ser-hi quan ens criden.
0: I tant que sí, allà esteu sempre. Doncs recordem que és el dia 4 d'octubre, se surt des de la plaça de Pau Picasso aquesta caminada familiar inclusiva, la tercera edició, a 9:45. Només ens queda recordar de nou com es poden inscriure, sobretot per l'entrepà i la beguda, no ho hem dit, són 6 euros, i animar la gent a qui participi.
1: Es poden inscriure també al telèfon 609-18-50-88 o per una trucada per WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Ja estic.
0: Sí, sí, l'Eva volia animar la gent, oi, que sigui que participi.
2: Sí, simplement això, que com ha dit el Vicenç, és una activitat oberta a tothom, que és de franc i que qualsevol persona, tant de Montornès com dels voltants, doncs que al final és una bona ocasió per conèixer mons observants i gaudir del nostre entorn.
0: Clar que sí, passar un matí a la natura, que això també sí, va molt bé, sortir una miqueta de casa, caminar i potser conèixer els veïns i veïnes que a vegades no coneixem.
2: Efectivament. Sí, sí.
0: Doncs,
1: bueno, jo només volia afegir una cosa que, i tornar-ho a repetir, és que la gent se pot afegir en qualsevol dels punts que n'hi ha de, diguéssim, com de reunió, no? La Pau Picasso, l'entrada del camí de les Tres Creus, a More Observance, a Escola Marina, és a dir, que ho tinguem present, això.
0: Doncs sí, important, perquè cadascú pot participar o en tot o en allò en el que li agradi més o se senti més còmode. Important.
1: Exactament.
0: Doncs Vicenç Xavier Serrano, des de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, i Eva Rosado, des de Divermont, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé el diumenge.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Adéu.

I ara passem amb una mica més de música, concretament a escoltar a Taylor Swift, perquè des del divendres va publicar com una extensió del seu darrer disc, el disc The Life of a Showgirl, The Encore. Doncs ara ha tret 4 cançons que formen part del nou disc. En aquest disc hi ha cançons que sonen moltíssim, com Operate, per exemple, però jo us he portat una que potser no ha sonat tant del primer, que va treure Weedy. Després ja parlarem d'aquestes altres 4 cançons, però anem a escoltar una que es diu Boots, Fusta, i sona així.

Escoltàvem Wood, una cançó inclosa al disc de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, The Encore, en el que, dèiem, ha ampliat amb quatre noves cançons. Ja vam escoltar una, Patient Zero, que és com la que ha sortit, ha anunciat la cantant, volíem dir, aquesta ampliació del disc, però es porta una mica més tranquil·la, també, i així podem escoltar una mica més com sona, no? Aquesta ampliació, la cançó amb la que us deixem és Babylon.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
4: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.

0: Podemos encontrar consuelo en la idea de que la oscuridad y la luz coexisten, y eso siempre, siempre, siempre es un gran qué. No hay luz sin oscuridad, ni oscuridad sin luz. Sin la noche no apreciamos la belleza de las estrellas, ni la calidez de un amanecer. Similarmente, nuestras emociones más sombrías pueden ser maestras silenciosas y enseñarnos a valorar los momentos de alegría y de luz, de paz y de oscuridad.
1: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
0: Para concluir, solo quiero deciros y dejaros con una reflexión. La oscuridad no es un enemigo, sino un maestro.
2: Oh my God.
0: Nos enseñará sobre la compasión, la resiliencia, la importancia de la conexión.
3: ¡Sí!
0: Así que, amigos y amigas, no tengamos miedo de explorar esos momentos oscuros en los que nos encontramos con la esencia de lo que significa ser humano. Gracias, gracias y gracias. Y hasta la semana que viene. Bye, bye.
4: Y acabó.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les pluges d'aquesta tarda al sud de Catalunya han deixat registres de fins a 80 litres d'aigua per metre quadrat al Lledebú del Delta de l'Ebre. S'espera que més cap al vespre la intensitat de les precipitacions s'accentuï fins a pluges torrencials al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les tempestes també han caigut amb intensitat a la Bisbal del Penedès, on han deixat 68 litres, a Blancafort en 56, a l'Ametlla de Mar s'han acumulat 50 i a Vila-rodona 43, a Montmella, al Baix Penedès, el registre ha estat de 36 litres i a Torredembarra 33. Renfe ha anunciat que suspèn diversos trens de llarga distància del corredor del Mediterrani. Ho ha fet a partir de les 6 de la tarda. I és que Protecció Civil demana extremar les precaucions per aquestes intenses pluges, extremar la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure. Les tempestes més intenses, com us deien, s'esperen a les Terres de l'Ebre, al Montsià, Baix Ebre i la Terra Alta a la nit i a la matinada. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que poden quedar estàtiques i, amb aquest efecte, provocar acumulacions d'aigua de 200 litres per metre quadrat, ho explica el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà. L'escoltem.
7: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus, sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
6: I avui entren en vigor un grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla. Reflectant una altra novetat, fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja per als intermitents. Cristian Verdagís, director de mobilitat del RAC.
8: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
6: Hi ha una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges. Ja ha venut gairebé el 20% de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels.

Get up out of there.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
2: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades en Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja, l'última informació que en tenim, és a la zona sud del país. A partir de la mitjanit, amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: solo. Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó de principi a fi i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió de tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia, es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap biaix darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
2: No, no, clar, ho van
0: posar
2: al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya.

0: antiracisme i cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
1: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
2: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
3: Gràcies.
2: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
4: Moltes gràcies.
2: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
3: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
2: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
4: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina. I després d'un curs en què havíem treballat molt a Migrastudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no?, el seu debat. No? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no?, de 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no?, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no?, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migrastudium el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida. I, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
2: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
4: Per res. Que
3: en
4: ja...
3: cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no?, tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
2: Hi ha un lligam? Una...

0: de les coses polèmiques, eh? Hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que si hi ha 1 milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen, però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet de que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
1: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, demostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, no? Aquest efecte crida és més la desigualtat, no? Entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs, no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
0: Com has viscut tu, Alba, des d'això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
2: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible
0: Sí,
2: vinculació entre
0: correcte,
2: regular.
0: sí.
2: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermarcats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no? Alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació de govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització. Totalment d'acord.
0: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
1: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? De migrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I treballar i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat. no? perquè som, estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no? garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no? com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
0: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no? com aquest que succeeix, ràpidament, no? és que no es triga ni un segon, a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
2: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes bel·licistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no? que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes bel·licistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no? és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació... O sigui que és una crisi que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... Tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no? amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer. Que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
0: Anava a dir que a Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència, les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no? Massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no? Des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si comparteixes aquesta sensació.
1: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no? i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I de la por de que em tregui els recursos, no? quan hi ha pocs recursos, no? i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? aquesta actitud de doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno... aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no? hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no? de que jo em pugui quedar, no? sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no? i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no, si hi hagués una millor distribució, no, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén. No?
0: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no? Aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
0: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però ara que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
1: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no, siguin les que ens caracteritzin més, no? A Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
0: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies, Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, doncs com sempre molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no? Que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no? que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de sobte, gràcies a dones, no? que han entrat en aquesta fase, han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no? Inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no? de tota aquest tema i tot això, ha fet que mica en mica doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin doncs, des del típic influencer, no? Que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de repent si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
4: no, no, ja.
5: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí, i tant.
5: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui, Menowashing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema, ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom, i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem, i de fet hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por, la pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí, sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no? Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador val, d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat, per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida i, per tant, s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no? Va idear el món en el que estem vivint ja pràcticament. El món de memes, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. El festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament i, de fet, molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades, en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. Y no sé, yo creo que cada vegada es más importante com diria això? Abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu
1: Ah,
0: que és
1: sí.
0: cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creieu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser, i per això cal que anem a
1: Sí,
0: buscar altres
1: també.
0: coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però no sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com la paraula, evidentment, es pot gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
5: 91.2 FM.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com estan en aquest dijous així plujós i gris? Espero que bé i si no segur que ara una miqueta millor, almenys fins les 6 de la tarda, que és quan us podrem acompanyar en aquesta tarda ja la primera del mes d'octubre del 2026. Com sempre, portem un programa amb informació, divulgació i entreteniment i ens podeu escoltar durant 91.2 de l'FM o bé a través de la ràdio digital, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès, com us deia, en directe fins les 6 en punt. Després, al vespre, avui també repetim programa a les 10 a totes aquestes vies, de 10 a 11, més o menys, en el nostre territori nocturn. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va aquest juernes?
2: Molt bé, ja amb vistes al cap de setmana, no?
1: Sí, tot i que les vistes són també grises. Ennubulades i grises, sí, per al cap de setmana.
2: Una miqueta sí, però bueno, el mal tempo bona cara, no?
1: Doncs sí, mira, i jo saps què vaig fer ahir per animar una mica ja, i vaig dir, vinga, que si no ho fem ara no ho farem. Era treure ja la decoració de tardor, que tinc un parell de carbasses per allà i alguna coseta així.
2: M'havies espantat, pensava que anaves a dir, és la decoració de Nadal.
1: Encara no, perquè l'any passat anava boja buscant una llum d'aquestes en forma de bolet, que per dins tenen llumetes, i la vaig trobar, però ja passada la temporada de tardor, i la tinc allà per estrenar. Llavors, abans de decorar de Nadal, jo he d'estrenar la meva llum, vaig anar a comprar piles expressament.
2: Ostres, sí.
1: I vaig dir, vinga, va, anem a decorar una miqueta més cozy la casa.
2: Sí, el que vam dir l'altre dia, no? Unes fulles seques, unes
1: pinyes,
2: no?
1: Sí, doncs ahir em vaig animar ja a buscar tot això. Traurem alguna funda que s'ha de coixir així més de pelito. I tot i que, clar, no acompanya gaire la temperatura. A la vista sí, però la temperatura no, però no importa. A la vista a un s'alegra més. No,
2: bueno,
1: sé.
2: És el que dius tu, és perfecte per una mica de sofà i manta.
1: Ai, sí,
2: i aquestes coses.
1: Sí, sí, un té xai allà ben calentó, una mica canyella, aquestes coses. Jo tinc ganes, ja. Mira que a mi m'encanta l'estiu, però és veritat que si ja no tenim vacances i el temps tampoc acompanya, que vingui el fred ja, no?
2: Exacte.
1: No sé, què estem jugant?
2: Aquí
1: no
2: ni
1: sé.
2: En territori de ningú, no?
1: No.
2: Bueno, també pots aprofitar per fer, jo que sé, un pa de pessic o un cheesecake.
1: També, també, que bo, Nyam, nyam. Sí. És veritat que per això s'ha de tenir una mica més de temps, però...
2: Ojo.
1: Todos bien. És veritat que la tardor com que ve més de gust, no? Fer coses
2: sí,
1: així. Jo l'altre
2: sí,
1: dia
2: sí,
1: vaig fer una escalivada perquè em venia, no sé, de gust, encendre com el forn, no? I dir, vaig a cuinar alguna cosa.
2: Clar, perquè és que encendre a l'estiu és infernal,
1: sí, no,
2: això,
1: no, no, a l'estiu no, pobret. Per alguna pizza, en tot cas, i poc més. Doncs mira, potser sí. Ja he anat guardant receptes. Vosaltres també us ve aquesta febre de començar a cuinar i coses, això, pa de pessics, no sé, mullato, una carbassa per aquí i per allà. Jo crec que ens ve amb l'època. Bueno, doncs, espero que això, si ho feu, també ho podeu fer escoltant la Intersecció, perquè no? Sempre som una bona companyia. Avui portem un programa ben complet amb moltes activitats, per cert, així que vinga, anem a parlar d'elles. I és que si pel contrari del que estàvem parlant amb aquests dies, amb aquesta calor també sou de jo vull sortir, jo vull fer coses, encara vull aprofitar aquestes temperatures o no us agrada estar a casa o sou molt d'activitats culturals, doncs tenim el pla o els plans perfectes per aquest cap de setmana i avui els repassarem aquí a la Intersecció. Parlarem de l'espectacle Sopa de Pedres, que encara hi ha alguna entrada i podeu anar a veure aquest espectacle al Teatre Margarida Xirgo dissabte. Però hi ha altres plans per aquest dissabte, com la 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. Avui hem convidat a la Intersecció en Víctor Camacho, que és un dels organitzadors que porta molts anys ja organitzat aquest festival, per saber si hi ha novetats i també conèixer una mica més la programació d'activitats, perquè serà des de les 10 del matí a les 10 de la nit, a Centre Juvenil Espúndic. Podeu anar a jugar, podeu anar a cantar, podeu anar a practicar escacs, a practicar subbutio. Bueno, hi ha mil coses que avui el Víctor ens explicarà. I el diumenge el que tindrem per Montornès és una caminada inclusiva de la mà de l'Associació Excursionista Lliure Montornès i de Divermont. Avui, per parlar d'això i també saber com ens podem inscriure i els diferents recorreguts que poden proposar, hi ha diferents activitats, podem participar totes, a una sí, una altra no. Hem convidat els dos presidents de les entitats, en Vicent Xavier Serrano i a la Eva Rosado, perquè ens ho expliquin. I acabarem avui dijous amb una nova secció del nostre coach especialitzat en intel·ligència emocional, perdoneu, l'Ivan Aznar, que estarà de nou amb nosaltres i ja ens va avançar fa un parell de dies de què parlaríem, i és sobre la gestió del nostre temps segons la nostra energia, doncs si tenim més energia pel matí o més energia per la tarda, com ens podem organitzar per ser una mica més productius.
2: I si aquesta energia molta o poca no és per dia, sinó per èpoques?
1: Ja, clar, a mi també passa, o en un mateix dia, i un dia potser estic molt enèrgica una exacte. Estona i altre dia un altre, no? Doncs és qüestió d'anar-se analitzant, jo crec, però li podem preguntar.
2: Molt bé, doncs estarem ben atents.
1: Vinga, de tot això és el que us presentem la tarda d'avui. Abans, però, com sempre, repassem els titulars del dia. Comencem amb que dilluns és el darrer dia per presentar una candidatura als Premis Listmivo. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar candidatures fins al 5 d'octubre. En queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre d'altres. El premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i en la realització de públics reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses guardonades. Podeu consultar les bases i inscriure-us al web vallesoriental.cat. Ja són a la venda els dorsals per la 34a Marxa Popular. La trobada serà el 25 d'octubre. Els dorsals es poden comprar per 10 euros a les botigues Farmàcia La Bòbila, Panaderia La Bòbila, Cafeteria Elena, El Gato con Botas, Papereria Enric, Pastisseria Vinyallonga, Servei TV Fabregat, La Polleria Angelita i també a la web del Club Atletisme Montornès. Per bueno, aquests dorsals ja han anunciat que estan limitats a 1.700 unitats. Com sempre, es podrà triar entre dos recorreguts, un de 8 quilòmetres i un altre de 14. La sortida tornarà a ser oberta entre les 8 i les 9 del matí. L'Associació Cultural Palau del Mal ha anunciat les dates del seu nou espectacle. Serà el 24 i el 25 d'octubre al Teatre Margarida Xirgo. I l'entrada serà i serà per celebrar el seu 5è aniversari. Estarà amb una producció que combinarà les tres obres que han presentat en els darrers anys: Queen Mas Ferrer, El petit príncep a Montornès i La llavor de la batalla. I a més, incorporaran el que també van voler fer l'any passat però que no van poder tirar endavant. Així ens ho van explicar Josep Flores i Eli Bru.
3: El petit príncep torna a Montornès
4: per veure Queen Mas Ferrer i plantar La llavor de la batalla
3: sota la atenta mirada de Dimecres a Dans.
4: És una miqueta recopilatori del que ja hem fet, però sortiran doncs, coses que no hem mostrat, seccions que havíem filmat i que no havien sortit i algunes escenes doncs, que no estan. Clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que surti un producte maco d'anar a veure.
3: És que això ve d'una... Els que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no? Que Terminator és la preqüela de Matrix, però la nostra igual. Nosaltres ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el petit príncep i pensant en això, i estarà tot connectat.
1: L'espectacle es podrà veure els dies 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar ja al web Entràpolis o a les botigues El Gato con Botas, Salva Dietètica i Polleria Angelita. I amb l'última cosa, amb l'exhibició de cadàvers, que demà l'Associació Excursionista Lliure Montornès inaugurarà una exposició fotogràfica a la Biblioteca Rosa Leveroni. La mostra es titula Reculls de natura i aventura i aglutina imatges de les sortides que ha realitzat l'entitat al llarg de l'any. El veïnat la podrà veure fins al 29 d'octubre a l'horari de funcionament de l'equipament. L'acte d'inauguració de demà serà a les 6 de la tarda. L'entrada és gratuïta. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La companyia Engruna Teatre donarà el tret de sortida amb una nova programació d'espectacles Montornès aixeca el taló aquest dissabte. Estarà amb l'obra de Titelles Sopa de Pedres, que aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. Així ho ha explicat una de les actrius de l'obra, l'Anna Farriol.
5: Malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte de la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana. Però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que, clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut

0: decidir és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
1: Sopa de Pedres està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. A sobre l'escenari, a més de l'Anna, hi haurà la titella de l'Alma i una altra actriu. I com en totes les produccions de Gruna Teatre, serà un espectacle multidisciplinar.
0: Som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa. També tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'en Gruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar.
1: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts al Teatre Margarida Xirgo. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat.
2: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem...
1: Així començava una cançó de Charango, que tot aquest tema de l'obra Sopa de Pedres m'ha recordat. I la volia portar avui a la intersecció, és Obriu les portes, és que Charango tenia moltes cançons així reivindicatives. I avui, per què no? M'ha semblat una bona idea recuperar aquesta, així que aquí us deixem amb el grup català.

0: Conèixer com serà la setena edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, el FOM. I tenim amb nosaltres a un dels seus organitzadors, el Víctor Camacho.
1: Encantat d'estar aquí.
0: I nosaltres, perquè ja és una activitat anual, pràcticament comença a ser una tradició, però recordem que sorgeix dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Això vol dir que tu, amb un grup, decidiu com a joves presentar aquesta proposta, però crec que la part encara més interessant és que els altres joves us continuen votant. Víctor, com rebeu això?
1: Home, la veritat que amb molta il·lusió, perquè al FOM ja, com dius tu, és la setena edició, i veure que cada any la gent segueix confiant en nosaltres, la veritat que fa il·lusió.
0: Home, i tant que sí. Perquè hem vist, ja hem pogut veure l'horari, és un horari tot el dia, el Centre Juvenil Sputnik, el dissabte

0: Gràcies, doctora. Previtor, hi ha novetats aquest any?
1: Sí, mira, aquest any portem un par de novetats. Una és els mini 4x4, que són, hi haurà un taller de muntatge pel matí i després hi ha una competició amb un circuit especial i muntat pel FOAM. I després, bueno, totes les activitats de tot el dia i tanquem amb un concert d'un grup de rock, que és la primera vegada que ho fem així.
0: Ostres, de rock, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs tot el dia, com dèiem, des de les 10 al Centre Juvenil Espunt, i aquestes són les novetats, però hi ha coses que no poden faltar a cada edició del FOAM. Víctor, qui trobarem?
1: Bueno, com sempre, hi ha torneig de videojocs, que és la part que monto jo, de Mario Kart, de Smash, però també portem, com sempre, torneig de Magic i totes les activitats del matí, que és el joc de la Oca gegant, el paraulògic, l'espai de Beyblade, que ja porta uns anys que té molt d'èxit, amb un torneig de Beyblade en si, escacs i torneixos baix.
0: Clar, clar. O sigui, tu portes la part de videojocs.
1: Sí, sí, jo porto sempre la part de videojocs. I una cosa que tampoc he dit, que se m'ha oblidat també, que sempre ve el Víctor Mame, que és un ja habitual al FOAM, que farà un espectacle amb piano.
0: Ah, això està molt guai, no? Aquest quiz per intentar adivinar les cançons dels anime.
1: Sí, sí, com a novetat també aquest any ho posem a l'hora de dinar amb el ramen gratuït perquè així la gent pugui dinar i tenir un espectacle a aquesta hora i que no sigui tan parat aquesta horeta que mengem.
0: Que guai. Escolta, Víctor, i tu com tries quins videojocs portareu?
1: Bueno, la veritat que cada any més o menys fem el mateix perquè veiem que la gent li agrada. Jo personalment m'agrada molt els videojocs i estic una miqueta al tant del que li agrada a la gent ara i no. I bueno, estem oberts a propostes, com sempre. Aquest any portem jocs nous, però no es farà el torneig. I si veiem que tenen èxit, l'any que ve podem fer alguna coseta nova.
0: Això està molt bé, no? Rebre una mica de feedback de la gent. Víctor, tu portes des de l'inici?
1: Sí, bueno, jo porto des del FOAM 2, pràcticament des del principi, sí. Sí, sí, ja fa anys.
0: I la resta del grup, sou tots sempre els mateixos, han anat canviant, heu agafat gent?
1: Bueno, jo crec que de l'inici jo crec que sóc el que més anys porta, però sí, aquest any tenim bastant gent nova i més jove, que aporta també pues, relleu generacional, i bueno, però sí que la base es manté, ja fa anys que portem uns quants i la veritat que molt contem amb tot l'equip.
0: Clar, això al final és ajuntar-se uns amics, bueno, i com dèiem al principi, no? Fer una proposta, i ara ja et veniu molt per la mà, però que la gent li continuï agradant tot això i que a més es va sumant, ens deies, no? El paraulògic, però també he vist escacs, no? Subbute, al final heu aconseguit com ajuntar molts col·lectius aquí.
1: Sí, sí, bueno, l'objectiu del FOAM és aquest, no? Fer un festival d'oci alternatiu, tal com es diu el propi festival, és d'ajuntar no només videojocs i anime i tot això, sinó també jocs de taula, el Magic, que fa uns anys que ja porta el FOAM que funciona molt bé, el Beyblade també, i ara pues, aquestes carreres que t'he dit abans de mini 4x4 crec que pot ser una novetat xula i que a poc a poc anem ampliant el FOAM en diferents activitats, clar que sí.
0: Clar que sí. Escolta, Víctor, això hem dit que forma part dels, bueno, sorgeix, no? Amb els pressupostos participatius joves, es fa el Centre Juvenil Espúndic, però és només per joves?
1: No, clar que no. Ja ve gent des dels 4 o 5 anys fins a gent de gran ja, que acompanya els joves o que ve individualment. Jo personalment, amics dels meus pares també que venen, que els agrada també l'estil, també venen i tenen 40, 50, 60 anys, i poden gaudir del FOAM com qualsevol altre.
0: Clar, perquè arribem allà, si no volem, per exemple, participar en cap torneig, no? Tindrem joc lliure, no? És a dir, podrem agafar jocs, podem anar des de les 10 a les 10, ojo, 12 hores, i tenim un espai més o menys lliure.
1: Sí, sí, sí, bueno, es fa, a cada hora es fa els torneixos, com ja, bueno, suposo que la gent haurà vist l'horari, però el FOAM està obert per tot el món en tot moment aquell dia i es poden jugar a tots els jocs que tenim muntats torneig, sempre es pot practicar abans i es pot provar i estem nosaltres allà per ajudar a qui no sàpiga jugar però vol participar, doncs també a conèixer jocs nous, tant de físics com videojocs, per supost. per suposat.
0: Ah, clar, o sigui, això és important, perquè potser diem, no, jo vull anar i vull aprendre a jugar, o vull jugar aquest joc. Bueno, doncs tenim l'oportunitat d'aprendre, perquè, clar, no, potser ens fa com una mica de cosa, doncs no, allà podem.
1: Sí, clar que sí. De fet, pels matins fem això, per exemple, aquí a l'horari es pot veure que es pot aprendre el subbúter, els escacs, el taller de muntatge dels mini 4x4 també t'ensenyen com muntar-ho i com funciona tot. El màgic també, doncs, això, tant pel matins ja aprenen a jugar i per la tarda a torneig, perquè tot el món pugui participar.
0: Mm-hmm. I si, Victoria, ens ha agradat el joc o ja sabem jugar i volem anar a un torneig, ens hem d'apuntar?
1: Sí, bueno, aquell mateix dia, la gent que vulgui participar, nosaltres tenim unes llistes obertes i parlem amb qualsevol de l'organització i s'apunten i a l'hora del torneig, que sigui, es fa sense problema.
0: No, sí, que allà directament, oi?
1: Sí, allà directament, no cal ni fer inscripció a ningun qüestionari ni res. Nosaltres aquell mateix dia ja veiem la gent que hi ha i que vol participar i ho muntem tot.
0: Genial, doncs 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, al FOAM, al Centre Juvenil Espúndic, el dia 3 d'octubre, de 10 a 10. Víctor, jo crec que més o menys hem repassat la programació, però no sé si vols acabar de convidar la gent a que s'animi i que passi per Centre Juvenil Espúndic.
1: Home, clar que sí. Jo, com ja veterà del FOAM, si es pot dir així, la veritat que em fa molta il·lusió que cada any s'ompli de gent a l'Espúndic i podem gaudir del festival tots junts. I jo animo a tot el món el dia 3 d'octubre, que si no m'equivoco és dissabte, pot ser? Sí, efectivament. El dissabte a estar tots allà i gaudir de l'experiència, que si algú no ha provat, doncs l'animo a venir, que segur que s'ho passa molt bé.
0: Genial. Doncs ens veiem allà. I per cert, setena edició, això vol dir que hi haurà una vuitena, una novena?
1: Home, en principi jo crec que si la gent li agrada i continua votant, nosaltres estem disposats a fer-ho, per suposat.
0: Doncs esperem que així sigui. De moment, aquesta setena edició. Víctor Camacho, un dels organitzadors del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. Moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta nova edició.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem allà.
0: Adéu.
1: Adéu.

Estem escoltant Anna Katsai, és una cançó que últimament ho està patant moltíssim i amb ella volem continuar aquesta tarda de dijous. Abans de rebre els nostres següents convidats i parlar d'una altra proposta que tenim al cap de setmana, anem a escoltar Animal de Katsai.

0: Parlem ara d'una proposta esportiva, lúdica, que tindrem aquest cap de setmana. És la tercera caminada inclusiva que es tornen a proposar l'Associació Excursionista Lleure Montornès i també l'Associació Divermont. Avui, per parlar d'aquesta proposta, tenim els presidents de les dues entitats, en Xavier Serrano i a la Eva Rosado. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Agraïdes de que estigueu aquí de nou amb nosaltres, que heu tret uns minutets, perquè, bueno, és el tercer any, tercera edició, que feu d'aquesta caminada inclusiva, una caminada familiar que està adreçada a tothom, i per aquest diumenge. Explica'ns, Vicenç, quin serà el recorregut, on ens trobarem, en què consistirà aquesta trobada?
1: És una trobada, una caminada fàcil, és a dir, consisteix com molt, són 3 quilòmetres, sortim de la Pau Picasso i anirem caminant fins a l'entrada del Camí de les Tres Creus. Allí pararem una estoneta, farem una mica d'avituallament i després tranquil·lament pujarem al Monot Cervantes i en el Monot Cervantes pues, el que farem serà un taller d'arqueologia, és a dir, que n'hi ha peces enterrades i els nens les tenen d'anar de Santa Fran. Després farem la tornada cap a l'escola marinada i allí n'hi ha a veure altres activitats a part d'una botifarrada.
0: Molt bé, o sigui que no és només caminar.
1: Exacte, exacte. Jo deixo la part lúdica que l'expliqui la Eva.
0: Eva, sí, perquè aquest taller arqueològic és algun nou, no? Sí que a Marinada normalment ja feia alguna activitat així més lúdica, però això de Mons Observants, com ha sorgit la idea?
2: No, el taller arqueològic ja el vam fer el primer any. El primer any, conjuntament amb Patrimoni,
0: sí.
2: En Vicenç va estar parlant amb ells i va sorgir la idea de fer el taller arqueològic. I sí, sí, el vam fer, ja et dic, a la primera caminada i la veritat que va tenir molt d'èxit. Després, el segon any, es va decidir que en comptes d'aquest taller doncs, acabar de fer la pujada a les Tres Creus i aquest any doncs, tornem amb el taller arqueològic, anem combinant.
0: Molt bé. Clar, entenc que va agradar molt en la primera ocasió, ho proveu també. Es necessita inscripció, llavors, per fer aquest taller?
2: Sí, aquesta activitat precisa d'inscripció prèvia. I bueno, és a través del correu electrònic que si voleu el Vicenç el pot recordar de l'associació
0: sí.
2: Lleure Montornès.
1: El dic, eh?
0: Sí, sí.
1: Lleure Montornès, tot junt, @gmail.com.
0: Perfecte, que a més aquest correu també ens podem apuntar després si volem quedar-nos a aquesta botifarrada, no?, que dèieu.
1: Exactament, exactament. És per les dues coses. És una activitat que, si vols, fas l'activitat que és totalment gratuïta i l'únic que, si vols fer la botifarrada, menjar-te l'entrepà i la beguda, doncs són 6 euros que ho farem allí a Marinada.
0: Uh-huh. I, Vicenç, què fa que sigui una caminada inclusiva o familiar o oberta a tothom? Quin tret distintiu pot tenir?
1: A veure, la intenció és que tots els nens puguin gaudir d'aquesta activitat, tinguin, diguéssim, alguna disfunció o no. És a dir, és el d'això. Sobretot ho fem encarat cap als nens de Divermont, però a part d'això està obert a tothom i a tothom hi ha persones grans que vulguin venir i acompanyar-nos, és a dir, no només és infantil, sinó que també és la tirada de persones grans.
0: Uh-huh.
1: És això.
0: Però perquè aneu més a poc o perquè el recorregut potser és més fàcil? O...
1: Bueno, és una sortida infantil. És a dir, i la sortida infantil no és com si anéssim a fer una activitat de muntanya, diguéssim, de gran recorregut. És lúdica i llavors és anar passejant fins a arribar als punts que ens hem proposat. També és una manera d'iniciar que els nens comencin pues, a caminar. És a dir, i
0: clar,
1: que vegin que tampoc no és És a dir, és una manera d'iniciar els nens a caminar i que vegin que el caminar també és divertit, que ho pots fer amb més gent, que i després, pues, bueno, posem la golosina de les activitats que fem, entens? Que són molt maques.
0: Clar, sí, sí, que a més hem parlat d'aquest taller d'arqueologia, però Eva, hi ha més coses després de Marinada.
2: Sí, sí, sí, a Marinada doncs ens espera un espectacle, aquest cop amb la companyia La Bicicleta, i bueno, hi ha música, hi ha màgia, hi ha bombolles, l'objectiu és això, que tothom s'ho passi bé i engrescar-los a divertir-se, a compartir experiències, a gaudir també de la botifarrada, que està organitzada gràcies també a la Comissió de Festes de Montornès Nord, de les festes de Sant Joan, i bueno, al final doncs és això, tenim un bon inici, no?, d'activitat i un bon final de festa.
0: Clar, sí, sí. Perquè hi hauria l'opció, per exemple, de sumar-nos només al final de festa?
2: I tant, i tant. Cadascú pot fer el que li vingui més de gust. Si vol començar a l'inici fent la caminata, doncs perfecte. I si hi ha gent que pel que sigui o no vol o no pot, doncs també pot venir directament a Marinada.
0: Mm-hmm. Per vosaltres, Eva, aquest tipus d'activitats, ja heu fet més col·laboracions, no?, amb l'Associació Excursionista Lliure Montornès, però entenc que els nens, els joves que formen part de l'associació, són activitats que agraden, perquè si repetiu és perquè tenen bona acollida.
2: Sí, sí, agraden i de fet ja les esperen. Al final saben que més o menys cada any fem una sèrie d'activitats que tenen una continuïtat. I vaja, se'n recorden, pregunten si canviem, per exemple, aquest any és un diumenge en comptes d'un dissabte, doncs si algú ha preguntat, ostres, i com que és diumenge en comptes de dissabte, que dius, com es poden recordar, no?, que
0: sí, sí.
2: No només del dia, sinó del dia de la setmana, no?, dius... Sí, la veritat és que bé, al final són ocasions per trobar-se i per gaudir i sempre són benvingudes i esperades.
0: Clar que sí. Bueno, entenc, Vicenç, que per vosaltres també aquesta col·laboració i la intenció de mantenir-la.
1: Sí, sí, nosaltres jo crec que des de que es va fundar Divermont sempre hem tingut aquest afany de fer coses, no? I a vegades, pues, encara que ens trobem sempre algun entrebanc, pues, agafem i mirem de subventar-lo entre la Eva i jo, les juntes, entens? Encara que tinguem de canviar una mica el que estem acostumats a fer, pues, fer l'activitat encara que tinguem problemes d'altra mena, no? L'altra activitat que hem fet aquest any amb Divermont, pues la teníem de fer amb un autocar, no? En autocars, pues anem a fer altra activitat que jo també crec que li va agradar molt. Llavors,
2: sí, sí.
1: Pues, bueno, és anar combinant.
0: Sí, sí, bueno, tenir ganes i recursos, perquè clar, si
1: exactament.
0: No...
1: Sí, sí, sí. Si no fem una cosa, fem altra, però hi ha que fer alguna cosa.
0: I tant que
1: clar,
0: sí.
1: Vale, i a més nosaltres estem molt contents, pues, de fer aquesta activitat social que fem a dintre de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, entens? Que col·laborem amb Divermont i col·laborem amb altres entitats que ens criden, pues, per alguna activitat social.
0: Clar, sí, sí, que vosaltres ja teníeu també, bueno, al final aquest objectiu, no, d'apropar a la natura o la muntanya a tothom.
1: Exactament. Aquest és el nostre objectiu, entens? I és una part que ja fa anys que l'anem a obrir i, bueno, intentem complir-la i arribar als llocs que podem arribar. Tampoc no tenim ni tants recursos ni tantes persones, entens? Però intentem ser-hi. quan ens criden.
0: I tant que sí, allà esteu sempre. Doncs recordem que és el dia 4 d'octubre, se surt des de la plaça de Pau Picasso aquesta caminada familiar inclusiva, la tercera edició, a 9:45. Només ens queda recordar de nou com es poden inscriure, sobretot per l'entrepà i la beguda, no ho hem dit, són 6 euros, i animar la gent a qui participi.
1: Es poden inscriure també al telèfon 609-18-50-88 o per una trucada per WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Ja estic.
0: Sí, sí, l'Eva volia animar la gent, oi, que sigui que participi.
2: Sí, simplement això, que com ha dit el Vicenç, és una activitat oberta a tothom, que és de franc i que qualsevol persona, tant de Montornès com dels voltants, doncs que al final és una bona ocasió per conèixer mons observants i gaudir del nostre entorn.
0: Clar que sí, passar un matí a la natura, que això també sí, va molt bé. Sortir una miqueta de casa, caminar i potser conèixer els veïns i veïnes que a vegades no coneixem.
2: Efectivament. Sí, sí.
0: Doncs,
1: bueno, jo només volia afegir una cosa que, i tornar-ho a repetir, és que la gent se pot afegir en qualsevol dels punts que n'hi ha de, diguéssim, com de reunió, no? Uh-huh. La Pau Picasso, l'entrada del camí de les Tres Creus, a Mons Observants, a Escola Marina, és a dir, que ho tinguem present, això.
0: Doncs sí, important, perquè cadascú pot participar o en tot o en allò en el que li agradi més o se senti més còmode. Important.
1: Exactament.
0: Doncs Vicenç Xavier Serrano, des de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, i Eva Rosado, des de Divermont, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé diumenge.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
0: Adéu.

I ara passem amb una mica més de música, concretament a escoltar a Taylor Swift, perquè des del divendres va publicar com una extensió del seu darrer disc, el disc The Life of a Showgirl, The Encore. Doncs ara ha tret 4 cançons que formen part del nou disc. En aquest disc hi ha cançons que sonen moltíssim, com Operate, per exemple, però jo us he portat una que potser no ha sonat tant del primer, que va treure Weedy. Després ja parlarem d'aquestes altres 4 cançons, però anem a escoltar una que es diu Boots, Fusta, i sona així.

Escoltàvem Boot, una cançó inclosa al disc de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, The Encore, en el que, dèiem, ha ampliat amb quatre noves cançons. Ja vam escoltar una, Patient Zero, que és com la que ha sortit, ha anunciat la cantant, volíem dir, aquesta ampliació del disc, però es porta una mica més tranquil·la, també, i així podem escoltar una mica més com sona, no? Aquesta ampliació, la cançó amb la que us deixem és Babylon.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: El que no pots fer és ficar-nos...
2: L'Edgar s'està tornant pitjor persona des que et coneix.
3: Sí, això és veritat.
1: Abans de començar el programa ens estem veient un vídeo d'un gat que anava a dir que... Però és que no és atàxia el que té, no sabem exactament... És que no podem, tio. És molt fort.
3: Sembla els gossos aquells, gossos del carrer, de persones ambulants, que corren i fan guau, guau, guau i fan mortals.
1: Ah, és un gat amb una llengua cap a fora. Uns
2: aviam, no sabem què li ha passat, pobre, en aquest gatet. Algú li va passar.
1: Però és que a més es diu com? Parkour?
2: No, parkour es diu el vídeo. O sigui, el titulen com que fa parkour perquè li posa una sèrie d'obstacles.
1: Un pal d'escombra. Però clar, estem parlant d'un gat que es deu moure
2: bueno,
1: a 1 per hora.
2: Es mou d'una manera pues, original.
1: Està clar que hi ha un problema.
4: Sembla
1: no sé.
4: Una joguina d'aquelles que li donaves corda i caminava.
5: Sí.
3: La joguina trencada.
5: Però fixa't que tots els obstacles els passa, eh?
2: No, ell ho passa, eh? O sigui...
1: No cau. És que no puc veure-ho. Jo ho sento, això no serà... Aviam, serà d'eutanàsia, això, no?
3: Hi ha un comentari, que posa no és Blue, és Jason Bourne.
1: Hòstia, que ojo, no.
2: Quanta maldat, eh? Bueno, jo us porto una pregunta avui. S'haurien d'extingir les protectores d'animals? Víctor, te pregunto.
5: Pregunta-li el Janís. Quan es quedi sense feina ja veurem què. No ho sé.
1: Seria una bona senyal.
5: Seria, sí. Sí, en sèrio, sí.
2: Clar, però això no és... Jo us pregunto si s'haurien d'extingir, no? Si en un món ideal no fessin falta.
1: Depèn de per què es fes servir la protectora d'animals, no? Sempre està bé que hi hagi qui protegeixi els més necessitats, però suposo que seria una molt bona senyal.
2: Bueno, si no existíssim...
1: En un món utòpic, idíl·lic,
4: clar, si les extingíssim ara, tindríem el carrer ple de gossos i de gats pollosos, sarnosos,
1: sí, clar, mateix
4: malalts...
1: No, però si...
5: Extingir l'humanitat, no, David?
1: Sí, abans sí.
4: Potser seria millor.
2: Sí. Home, això sí que seria millor pel planeta, sí. Sense cap mena de dubte. Bueno, el que sí seria formidable és que giressin les tornes i les protectores, en lloc d'acollir animals abandonats, acollissin els que abandonen i a sobre patissin el maltracte que han ocasionat.
1: Això ho has tret del George Orwell?
2: Sí.
1: Mare meva.
2: Rebel·lió en la granja.
1: Déu-n'hi-do. El que passa que aquí al final sí que giren les tornes i crec que els porcs se'ls hi va bastant la...
2: Es tornen humans.
1: Se'ls hi va bastant la castanya.
2: Sí.
1: Però sí que seria interessant. Sí, interessant. Molt. No vegis. Au.
2: Centra't. Seguim.
0: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Programa número 24.
2: Tots els animals són iguals.
5: Alguns més iguals que uns altres, no?
1: Ho dius pels porcs que dèiem, eh?
5: Exacte.
2: Bueno, aquests s'assemblen al David. Quatre potes sí, dues potes no.
1: Va, deixem-nos de rebel·lió a la granja, que ja sabem com acaba, i anem al tema que ens correspon avui. Tot i que Catalunya posseeix una de les millors lleis de protecció animal, pensem que aquí es va abolir els animals en circ, toros, etc. Encara hi ha, encara hi ha moltes víctimes de l'abandonament, de la ignorància i de la manca de neurones. Avui volem parlar d'abandonaments i trencar una llança per a totes aquelles voluntàries i treballadores, Karens i personal que adquireix gossos invisibles i els dona una vida digna. T'estàs partint, no? Quan he dit lo de Karens, et fa gràcia, no?
2: És molt d'Instagram, això.
1: Lo de Karen, sí. Bé, no, però és que al final jo crec que és gràcia.
4: Però són necessàries, les Karens.
1: Moltíssim.
4: Són molt necessàries.
1: Moltíssim, moltíssim. Trobo que és... Sí, sí. És que gràcies amb elles tenim el que tenim.
2: Et sents una mica Karen per dins?
1: Sí.
2: Més que rebre també pel número de gats que tens. Perquè Karen és com molt de gat.
1: No,
2: és molt
1: no
2: de
1: confon.
2: Dona que té gat.
4: Més tenen mala hòstia les Karens.
2: Sí. Sí, sí, home, sí, a veure, sí, sí, sí. Si has de conviure amb uns gats...
1: Va. Sort que no escolta el programa, aquí sabem.
2: Bueno, ja li passaré. Autèntics herois de la protecció animal i no la corella de possers a la que estem acostumats. Gent que s'embruta i que, quan agafa un gos, sap que acaba de començar un nou camí i es farà càrrec d'ell, passi el que passi. Però també hi ha una altra cara, a la que, per desgràcia, estem acostumats. La gentussa que abandona, maltracta i es desfà dels animals, excusant-se en qualsevol tonteria. Avui recollim excuses de merda.

0: Bé, i és que avui hem pensat que parlant de protectores d'animals, parlant d'abandonaments i parlant de tot el maltracte que es rep i d'aquests mononeuronals que no saben ni per on pixa un gos, valdria la pena, dins de la secció Casos de Merda, fer una mena de rànquing de les excuses, que aporta la gent a les protectores per abandonar directament, per no fer-se càrrec, per desfer-se del gos, donant aquesta fabulosa imatge a la seva família i a la societat. Llavors, si us sembla, podríem preparar una música de redobles, no? Amb un plas! Com ho veus?
1: Perquè dir-li abans al pobre Edgar perquè la busqui?
0: Home, no, ell és un màquina. Aviam, quan estàvem abans aquí al bar, aquí a sota, doncs hem estat recopilant amb la Cris, amb Víctor, amb la Lali, hem estat recopilant una miqueta, doncs, coses reals i, a més, en més d'una ocasió, que han estat diverses vegades repetides aquestes excuses. Val?
1: Sí, hi ha gent que no és original.
0: Comences, Cris, et sembla? Típica?
2: Jo començaré amb una, no és tan típica, però és la que em sembla més absurda.
1: El número 1.
2: És que deixa massa pèl.
3: Buah. Què esperes? Que deixi plomes.
0: Brutal.
2: Sí.
0: Anem a per una altra?
1: A veure, Víctor, parla ja.
3: No sé, està amb el tambor aquí.
1: S'ha animat.
3: És que ha crescut massa i visc en un pis.
1: I ho diu una persona que va comprar un gran danès, no?
2: Sí.
1: Normalment.
0: És que sí, jo m'estava imaginant un menjador de 5 metres quadrats amb el gran danès en el sofà i la família al terra.
1: És que això
0: ha crescut massa.
1: Clar. Qui ho hagués dit, no? Que el gran
0: danès. Però jo què sé, és com quan tens un nen, tio. Ha crescut massa.
2: Sí.
3: L'abandonem.
2: Fora, tio. Ja no em val.
1: És que es tira molt de la corretja i no el puc passejar. Però tampoc m'esforço en que no tiri de la corretja.
2: No, això normalment ho diuen quan és un cadell, encara.
1: De fet, com que no surt, tira més de la corretja.
0: A fer-li una modificació de conducta perquè tira de la corretja.
3: Sí, perquè tira de la corretja, sí. Jo abandonaria també perquè tira de la corretja.
1: Perfecte.
0: Aquesta,
1: és millor no portar corretja i si no tirar.
0: La que ve ara és de les meves preferides. És que no es porta bé amb la meva nova parella.
1: Canvia de parella.
0: Directament, però és que
2: també hem sentit
3: això és veritat,
2: que la meva nova parella no vol el gos.
0: Sí. És que es munta la meva parella. Això ho he vist també. Caniches, en sèrio?
3: Que es munta, i clar, l'altre no se la munta i el caniche sí que se la munta i ell gelós.
1: Claro, claro, sí. Claro, és que l'envidia és molt mala.
0: Seguim.
2: És que ens separem i ja no volem el gos.
0: Un clàssic.
3: Típic.
1: Aquesta gent, per mi, hauria d'anar a la foguera, ho sento.
0: Ens ha deixat un àudio a en David, de la protectora, en David Nocelo.
1: Em pensava que eres tu
0: mateixa.
1: Tu otro ego.
0: Mi otro ego. No, en David Nocelo, un crac de la protectora d'animals de Parets del Vallès, amb una excusa de merda. Endavant, fiquem l'àudio, porfa.
4: Què tal, companys, com esteu? Sóc el David de la prote de Parets. Aviam, mira, una de les excuses, no sé si més boges o més, jo diria més cabrones que he sentit últimament, que he escoltat últimament, és una gossa de 13 anys que van deixar la protectora perquè s'havien comprat un pis nou i tenien por de que la gossa embrutés el pis. Vull dir, aquesta és una excusa, hòstia, que em va recargolar la sang, vull dir, hòstia. Jo crec que més cabrona que aquesta no en trobareu cap. La gossa de 13 anys va tenir molta sort perquè, res, quan portava una tarda a la protectora, una noia que ens havia adoptat un gos de 15 anys, que se li va morir per desgràcia, fa poc, se la van portar i ara té una vida de puta mare. O sigui que la història va acabar amb final feliç, però hòstia, l'excusa era per matar-los. O sigui que jo diria que aquesta és bastant, bastant cabrona.
1: A la foguera també.
0: Això és de ser un...
2: Hauríem de tenir un registre
0: de merdes
2: que fot aquestes excuses
0: això,
2: i que mai
0: Cris,
2: més a la vida tinguessin un animal.
0: S'ha parlat moltes vegades, i entre protectores, i s'ha parlat moltes vegades de tindre aquesta llista negra que no existeix.
2: El problema és que no són públiques aquestes llistes negres.
0: Però, ostres, tio, és que aquesta persona es mereix, ho sento, tio, però es mereix que no tindrà...
3: Els pebrots que has de tindre per anar a una prote a dir això.
1: I abandonar un gos de 13 anys,
0: Seguim amb el següent...
3: És que estarà millor a la protectora que a casa. Vosaltres el cuideu molt bé.
1: Que no sé com s'ho veuràs perquè no s'hi era, eh?
0: Exacte. Vosaltres el cuideu molt bé i a més us heu d'encarregar.
1: I a més gratis.
0: Clar, tio.
3: Clar.
0: Aquí entraríem també en aquests casos, Víctor, que ens hem trobat més d'una vegada, com aquell desgraciat de la torreta, ho puc dir així de clar, no direm el nom.
3: No, no fa falta.
0: Però de que els hi fem un informe per portar el gos a la protectora.
3: Sí.
0: Ala. Però no, és que com no, el gos no és apte per nosaltres, en podeu fer un informe per deixar-lo a la protecció? Ara corro a fer-te.
2: Bueno, hi haurà casos pocs, però un percentatge...
3: És que aquí no ho hem ficat,
2: petit.
3: Però...
2: Potser sí que estaria millor la protectora al gos que segons amb qui...
0: Sí, és veritat, sí, està clar, però l'excusa
2: i
0: això, tio...
2: És baratíssim.
0: Tens un galletot amb la mà oberta, però un galletot tremendo.
3: I més que aquell va ficar les vacances pel mig, eh?
1: Següent. És que els nens volien un gos i no se'n cuiden.

0: Nou. Aquí ja lo dejo.
1: Quins va ser culpa dels meus pares.
2: No pots tenir gos. I, de
0: I després he hagut d'acumular tots els gossos que no em van deixar tenir.
3: Vinga, següent. És que el veterinari és molt car. I això ens hi hem trobat amb aquesta. No puc tindre el gos perquè és que ara mateix no m'ho puc permetre.
0: Però després vaig a sopar.
3: Sí, sí, clar.
0: Que això ja ho he vist també.
3: No, clar, no podies haver, cop, no podies haver vist abans que un gos té unes despeses, no? I que el veterinari és molt car, no? No podies haver vist abans.
0: Avui en dia no hi ha excusa, eh? Pregunteu-li a ChatGPT quan
3: ara,
0: quan
3: surt de mitja. El nen té la Play 5.
4: Fem sí. Una crida perquè els betes siguin gratis, va.
0: Això sí. Això
3: són amb una Play 5, amb una Play 5 que t'entren. Tres plaques. Des d'aquí volem fer una crida a que tots els centres... No han de ser gratuïts els centres veterinaris.
0: No
3: han de ser gratuïts,
0: però un descuentillo una mica
3: no,
0: més barat.
3: Han de pujar el preu, els centres veterinaris. Que han de pujar el preu, i tant que sí. Diu, han de rebentar tot, home. Diu, que no vagi aquesta gent allà, home. Ja està bé. Jo estic fart. Mira, de fet, tu mira per Google qualsevol veterinari, es fiquen a tots a caldo. Sí, perquè ara, en sèrio, hi ha molta gent que no li agrada anar al veterinari perquè... En situacions sobretot extremes, quan passa una urgència, no estem bé, no? Anem allà dolguts, ostres, el gos s'està aquí en el llindar a punt de morir-se i tal, i a ningú li agrada. I tothom critica aquests veterinaris, però és que a més es queixen de que a vegades ingressar un gos un diumenge a la nit, fer-li unes plaques, no, és que m'han cobrat 400, 500, 1.000 euros. I és car, ja ho sabies que valia això.
1: Aquí hauríem d'entrar en un altre...
3: Què esperes
1: debat?
3: Que val? 50 que és... euros? Això et valdrà 50 euros?
1: Qui posseix a dia d'avui tots aquests hospitals veterinaris?
3: Clar,
1: perquè
3: altra.
1: Ja no són hospitals veterinaris.
3: Queden
1: són
3: pocs.
1: Centres
0: són
1: corporacions. De grans corporacions i grups d'inversor que, a més, també són propietaris d'aquests meravellosos seguros per mascotes
3: i pinsos.
1: Que estan venent. Pinsos, etc. És a dir, ja no estem parlant del veterinari normal.
3: No, estem parlant de que aquestes multimarques, aquestes multinacionals que han absorbit primer el món de l'alimentació, immobiliàries, etc., ara mateix estan encarregant dels centres mèdics veterinaris.
1: I tant. De fet, em sembla que, si no m'equivoco, són els mateixos els que tenen Nestlé ara mateix, són propietaris del grup Mars, és a dir...
0: Gent pobra.
1: No és el veterinari del teu poble del que ens queixem per preus.
3: No. Seguim.
0: Cris.
1: Ah, aquesta és bona. És que és massa mogut i resulta que han adoptat un braco de Weimar.
3: Bien, però
0: qui ho havia d'esperar,
3: Però era maco.
1: I s'ha menjat
4: clar,
1: el sofà.
4: Visualment és una passada.
1: Platí,
0: i quan tenia 2 mesos dormia. Sí. Després ja no.
1: Sí. Bueno, aquí no hi entrarem, no? Però braco de Weimar seria simil a moltes altres races.
0: Jo vaig conèixer un cas de braco que vivia a Barcelona. És el cas del gos tiba molt de la corretxa. No el puc treure, per tant, tiba més de la corretxa. El tenien lligat a dins de casa perquè el gos havia arribat a tal nivell d'ansietat que ja ni per casa podia estar i jo i una amiga meva pues, el trèiem de bona fe a passejar.
1: Fem una crida a la gent que tingui gossos que pugui assumir,
0: per favor,
1: si us plau.
0: Sí.
3: Següent.
4: És que acabem de canviar el sofà i l'està espatllant.
3: Toma, això és similar al que ha dit el David, i recordem que això són...
0: Foguera.
3: I això és foguera, aquesta persona. Sí. O ferides i sal a sobre. Sal. Tall
0: si
3: sal.
0: No el deixis pujar al sofà, ja està, fin. Tallem-lo, si no vols que t'espatlli el sofà.
3: Tallem-lo amb un cúter, pengem-lo al més pur estil d'Holocausto Caníbal i sal.
0: Vinga. La següent... És que estic deprimit i no em puc fer càrrec.
3: Un altre clàssic, i tots aquí l'hem viscut. És que amb la medicació ara mateix no puc ni treure el gos, saps? En l'anterior programa que parlàvem de la gent aquesta zombi, dels que porten aquí el botanit o la crusteta aquesta...
1: Són aquests que et persegueixen després pel carrer.
3: Que van tots així flipats, tio, com de menjar-te el cervell.
1: A mi em va trucar una dona, una mica perquè... Anava per aquí la línia, no? És que clar, jo no estic bé... I llavors crec que la gossa no està bé, perquè jo no estic bé. Vosaltres sou etòlegs i li podeu receptar medicació antidepressiva a la meva gossa?
0: Que no necessita medicació.
1: La meva gossa.
3: De fentanil idols.
1: Aquella dona volia la recepta de l'etòleg per cascar-se ella.
3: Una mica d'aquetolar, fentanil i vinga a volar. Ja ves. Va estar el panorama, eh? Va, tira, un altre.
0: Víctor.
4: És que ara ens mudem a un pis i no tindrem jardí.
3: Clar, ho entenc, clar.
4: Estic molt cansat d'això, del jardí.
3: L'has viscut aquest, eh? No tinc jardí.
4: I gent de

0: que no volen gos i no passa res, no tinc gos, no vull gos,
1: clar.
0: Però no em diguis, jo vull tindre gos, però com no tinc jardí, no em venim, o sigui, és que pas.
1: A més, entenc, són gent hòstia. Que tenia un jardí i ara no en tindrà i per tant
0: no tinc jardí. I... No tinc jardí, segurament no tindré mai jardí, però sempre tindré gos. O sigui...
2: Jo, mira, una cosa que també, si voleu, ja per tancar el tema d'excuses de merda, que m'he trobat un parell de vegades, a lo millor va per aquí també.
1: No, és de Mushing, eh?
2: Sí, però penso que a lo millor tindràs algun cas similar, però jo m'he trobat amb una persona que ha anat molt de solidària adoptant un pastor belga malinois, mal, un funcionari, per treballar aquest pastor belga malinois, i és que no té suficient gas, estic parlant al cap d'un any, el torno, perquè no té el gas que jo esperava, el torno.
1: Sí que has trigat en saber que no té gas, no?
2: No només has trigat, sinó t'has carregat el gos directament. I és que és igual, vull dir, si no té gas, tio. Tu has adoptat això, te'l vas i te'l menges amb patates. I fora, tio. Era algo similar, el perro no tira.
1: És un... Bueno, la gossa jo crec que mai va funcionar. L'únic és que com ja havia
2: fet... Que me té el cervell!
1: Ningú s'ha rigut. De fet, només la va fer servir per fer una camada, que no va sortir molt bé perquè van sortir alguns amb alguns problemes de mandíbula.
2: Com el gos aquell que em van veure.
1: Sí. No tant, no tant. I com que ja veia que no, pues se regala perquè no la voy a usar esta temporada, no va competir i clar, és com una bicicleta. O sigui, tu com canviaves la gossa per la bicicleta amb aquella publicació de Facebook i no notaves la diferència. I dic, i què que no vagis a competir? L'animal, treu-lo a passejar, dóna-li de menjar... deixa que descansi i no necessita competir.
2: Flipa papino.
3: Dins del món del treball amb gos i de l'esport amb gos també hi ha molta gent que no sap que un gos de treball també pot ser una mascota.
1: Sí, que no cal,
3: quan
1: no...
3: el teu gos és jubil, fes el favor de quedar-te a la casa tranquil vivint la jubilació com
1: que no es moren, no passa res, no cal que faci mushing aquella gossa.
2: Bueno, tots al sac i al fons del mar, no?
1: I al foguera.
2: Apa, anem.
4: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
2: Bé, ens feia bastanta il·lusió.
1: Anava a parlar jo, eh?
2: Anaves a parlar tu, doncs.
1: Sí.
2: Parla, com
1: hem
2: sempre.
1: Hem quedat amb l'Edgar, que parlava jo.
2: Ho estàs acaparant tot.
1: Perquè fa uns dies vam enviar...
2: Sí, sí,
1: vam enviar
2: sí.
1: La Carla, vam però com que necessitava...
2: Enviar, eh?
1: Sí.
2: Com el que envia un paquet de DHL.
1: A la Carla, que és la becària.
2: Sí, sí, sí.
1: Passa que com necessitava supervisió, doncs també va anar el Víctor.
0: Sí, jo estic per supervisar.
1: Van anar a la protectora de Granollers.
2: Mala idea.
1: Per què? Per si es quedaven a la Carla?
2: Els dos.
1: Vas anar a abandonar la Carla? Perquè ja no la necessites?
0: Sí, però no agafaven persones.
2: Estaven a tope.
1: Tarades, no agafaven.
0: No.
1: Bueno, doncs van estar fent unes preguntes aquests dos. Tu l'has sentit?
2: Sí, sí, jo l'he escoltat i m'ha encantat, perquè a més trobo que és superimportant que es puguin fer aquest tipus d'entrevistes des del lloc de treball. I bé, doncs endavant amb l'entrevista que va fer en Víctor amb en Genís de la Protectora d'Animals de Granollers.
5: Avui ens hem apropat a la Protectora de Granollers per parlar amb el Genís, i que és qui ens explicarà com funciona tot el tema relacionat amb protectores. Hola, Genís.
6: Bones.
5: Què tal?
6: Doncs molt bé.
5: Sí?
6: A veure com va l'entrevista.
5: Nerviós?
6: Bueno, no estic acostumat a aquestes coses.
5: Bueno.
6: Però bueno.
5: Qui és Genís?
6: Bueno, doncs jo sóc el Genís. Bueno, porto ja quasi 10 anys aquí a la Protectora de Granollers. I bueno, vaig començar directament aquí al mundillo del gos a la Protectora. Tot va començar per, bueno, una gestió de les meves gosses a casa, vaig fer un curs i en comptes de posar-me directament, doncs, a treballar particular, que em costa una miqueta més de tractar amb les persones, vale?
5: I més en
6: aquella època, que també era més jove i tal. Bueno, ara ja pues, un es va acostumant i és el que hi ha. I bueno, vaig començar aquí directament perquè bueno, m'entenc més amb el gos de tu a tu. I bueno, després de fer aquest curs, per no ficar-me directament a casa de les persones i vendre fum, perquè al final un ha d'agafar pràctica abans de començar a fer aquestes classes, doncs bueno, vaig començar aquí i com a voluntari, de passejador de gossos, fins que va haver una vacant. I bueno, a dia d'avui pues, estic aquí com a coordinador amb un altre company, que és l'Ivo, que ja està ara ja amb els gossos. I bueno, això.
5: Quantes persones sou aquí ara mateix, Genís?
6: Bueno, en teoria, en l'equip de gossos, entre coordinadors, que són dos, i cuidadors, quatre, és a dir, som sis, perquè tenim com dos grups, per estar sempre caps de setmana, festius, mentre uns descanses, estar treballant. L'equip de gossos, doncs, som sis. En l'equip d'administració són tres. Després, ara mateix hi ha un veterinari, hi ha dos ATVs i hi ha tres cuidadores de gats.
5: Aquesta gent per atendre a quants animals?
6: Bueno, va variant, però normalment, clar, entre els gossos solen haver uns 80, més o menys.
5: Tela,
6: I gats, clar, pensa que segons la temporada, perquè quan és temporada de cria i tot això, puja molt el volum de gats, que cada dia podem arribar, bueno, hi ha dies que potser reculls 5 gatets, hi ha dies que potser reculls 20 gatets, això anem a lo que hi ha. I gats poden haver-hi a vegades 200 o més, més els que hi ha a cases d'acollida, és una bogeria el tema dels gats, també, hi ha molta feina.
5: Voluntaris?
6: Voluntaris també venen a ajudar en el tema de neteja de gatera, venen a passejar gossos també, i bueno, tot el que són cases d'acollida també són voluntaris. La veritat que ens ajuden molt i n'hi ha molts voluntaris. Sempre fa falta més, però sí.
5: Suposo que hi ha un responsable, que pot ser tu, no?, que és qui s'encarrega de dir-li al voluntari quin gos pot treure o quina és la millor funció que pot fer en aquell moment. Et trobes amb gent maca o també hi ha el típic de jo vull treure aquest gos sí o sí?
6: Bueno, no és que hi hagi un responsable directament, ja nosaltres pues, som els cuidadors, lògicament si un cuidador porta poc temps pues, sí que pregunta, però bueno, això ja pues, quan ve una persona o una família pues, analitzem una miqueta com són, els preguntem abans de donar-li un gos i lògicament hi ha gossos que no es poden donar, que els traiem els responsables. I bueno,
5: això ho entén la gent, Genís, o...?
6: Bueno, hi ha gent de tot. A veure, entenen que no volen un gos complicat, però sí que hi ha la típica gent que potser ve i et diu no tinc força, vinc amb el nen petit... clar, es pensa que venen al zoo i es pensen que poden escollir el gos i, clar, potser venen 20 persones un dissabte a 30 graus i també has de dir que els gossos ja han sortit i em sap greu, però amb el perfil que tens pues, no putejarà el gos.
5: No és apte per aquest animal.
6: O no és apte o que potser el gos ja ha sortit i li donarà un cop de calor. Va estar allà, de passejos, per exemple.
5: Com és un dia la protectora?
6: Bueno, sembla, això no hi ha dies, perquè aquí no descansem mai. Pensa que aquí comencem normalment a les 8 del matí i acabem a les 8 de la nit, de la tarda, però sempre hi ha dues persones de guàrdia, perquè hi ha recollides 24 hores. Hi ha una persona que fem al Vallès Oriental, hi ha municipis que sí, municipis que no, i hi ha una altra persona que fa el tema Hospitalet de Llobregat. Allà no hi tenen protectora, llavors, bueno, som una protectora bastant gran i ja des de que jo sóc aquí, doncs ja fem aquest servei amb ells. Queda una miqueta lluny, però bueno, així estem.
5: Bueno. Creus que avui en dia hi ha més abandonaments o menys?
6: Abandonaments sempre hi ha hagut. Jo crec que el problema ara mateix és que, bueno, clar, les protectores no fa molt temps en si que existeixen i que es porten com es porten avui en dia. I, bueno, això es va començar i quan jo estava aquí al principi, doncs, a lo millor teníem 7 gàbies buides. I ara hem tingut que partir patis, hem tingut que fer més gàbies, perquè, clar, al final es van quedant aquí els animals més complicats. Clar, penseu que els animals no sacrifiquen, estem dos educadors aquí per treballar amb aquests animals, que no es quedin tot el dia una gàbia, tots els animals surten de passeig, però no tots els animals són adoptables, com així dir-ho, a no ser que vingui una família i digui, doncs mira, estic disposat a passar per això, a treballar amb aquest animal, i a vegades pot sortir malament, però clar, hi ha animals que es queden aquí fins a l'últim dia, i bueno, és complicat. Llavors no es tracta de que hi hagi més o menys abandonaments, perquè això va com va segons l'època, el dia i tal, no és una estadística clara, però bueno, abandonaments sí que potser n'hi ha més, perquè també hi ha més gossos cada cop més.
5: Si féssim un rànquing, anem a ficar tres coses. que serien els principals motius pel qual la gent pot abandonar. Jo, per exemple, no crec que arriba estiu, vacances, i el perrito em molesta i fora.
6: Bueno, això és un motiu, però jo crec que el principal motiu és la falta d'educació de l'animal.
5: O dels propietaris.
6: Bueno, els propietaris principalment, però clar, al final el que rep l'educació és de l'animal, que ha de ser per part del propietari o per part d'un educador, però jo crec que aquest és el principal motiu, sobretot pues, problemes de comportament, tema ansietat i tema doncs, manipulació, reactivitat, perquè des de petits pues, no s'acostumen, no segueixen unes pautes, reforcen coses que no s'han de reforçar, no es castiguen les coses que s'han de castigar. Llavors, clar, això cada cop va més, quan l'animal es fa gran, ja veuen que no poden amb l'animal, i bueno, si l'animal té la sort de tenir xip, o bé es fa per tema ajuntament, que l'ajuntament doncs, els fa una multa si l'abandonen, suposadament, o venen aquí i ho volen fer legalment, si tenim espai ho podem fer arribar a un acord, si no tenim espai doncs, hi ha una llista d'espera molt llarga, i el que no té xip doncs, s'ha salvat el propietari.
5: Creus que la gent entén què és tindre un gos?
6: Realment no. Es pensen que són potser com nens, com... O...
5: Jo crec que és més que es pensen que és un ninot, no? Que tu té, que té un botó que tu li dius ara t'encens i ara et para.
6: Ja t'apagues i avui tinc que fer això i t'has d'esperar. I ara vull fer això i tu passes a segon plano. Sí, aquest és això.
5: Quines són les excuses més sorprenents que heu escoltat? Si us han abandonat un gos, han vingut aquí, us han abandonat un gos... Hòstia, és que...
6: La principal excusa és que no tinc temps. Ara m'ha canviat la vida, ara m'he separat, ara pues, tinc nens, ara... Això, passa al segon pla, no? El gos, per qualsevol motiu.
7: M'agradaria saber també si ho fan amb nens, eh? Agafar i dir, no tinc temps, deixo un nen allà amb un orfenat
5: i ja... Aparcau, eh?
7: Sí, va, m'ho he anat de vacances d'estiu, saps? Em fa nosa.
5: Un gos que t'hagi robat el cor.
6: Buah! Ja porto ja molt temps aquí i he tingut uns quants. Al final són ells, eh? Que... Al final a mi realment no és el més fàcil o el més bo que em roba el cor. Al final és el gos que més temps li dedico perquè ho necessita. Perquè potser arriba amb moltes pors, amb problemes de comportament i jo m'ho prenc com un reto i al final veus que el gos respon bé i t'ho torna, tot això t'ho torna.
5: Hi ha alguna cosa de treballar en una protectora que la gent no s'imagini?
6: Principalment les hores que estem aquí. La gent es pensa que les protectores porten amb voluntaris. Voluntaris pues, té la seva vida, té la seva feina i bueno, i hi ha un mes que ve tots els dies, hi ha un mes que no ve i no saben tota la feina que hi ha aquí, tota la feina.
5: Adopció que més il·lusió t'ha fet? Un d'aquests gossos que tu hagis treballat i diguis aquest gos venia sent un cabron i ara es mereix el millor...
6: Bueno, hi ha una gossa que em va fer molta il·lusió, però al final, bueno, va patir la leishmania i es va acabar morint al poc temps d'adoptar-la. Era una Rottweiler que la van deixar lligada a un cotxe desguazado. Quan vaig anar a arribar-la, a buscar-la, pues bueno, intentava mossegar. Bueno, era una gossa que quan t'apropaves t'ensenyava tota la dentadura, un Rottweiler, que dius, hòstia, a veure qui em mete la mano aquí. I bueno, jo vaig veure que només era ensenyava les dents, que no mossegava. Però clar, la gent pues, s'intimida. I a mi em permetia fer-li de tot, cures, tot, m'ensenyava les dents, però mai em va fer res. Ficar-li les pastilles dins de la boca, m'ho deixava fer tot. Al final va haver-hi una família molt, molt maca que la van adoptar i li van donar els seus mesos de felicitat a una casa, però al final pues, bueno, la leishmania va fer que marxés.
5: Com es pot ajudar? Si algú no pot adoptar, altres maneres que hi hagin de poder ajudar aquí a la protectora?
6: Bueno, hi ha moltes maneres. Pots apadrinar un gos, pots fer-te timmer, pots fer donacions, voluntari... Moltes maneres.
5: Un gos que semblés impossible d'adoptar i acabés trobant família? que tu diguis, buah, aquest...
6: N'hi ha molts, eh? Encara que no ho sembli, hi ha gent que és bastant sacrificada. I, clar, nosaltres coneixem l'animal aquí a la protectora moltes vegades i, clar, els animals quan estan aquí estan espantats, a la defensiva... Nosaltres som cuidadors, no som família a vegades i com hi ha 80 gossos no els hi pots dedicar temps. Llavors el gos està a la gàbia i tu no el pots passejar, ho han de fer els voluntaris a vegades. Arribes, avui tens una ferida i avui l'únic que faré, l'interacció que tindré amb tu serà curar-te la ferida. Doncs pues, clar, el gos diu, pues, no et té com a referència al final. Doncs clar, tu has d'entrar i l'únic que fas aquell dia amb el gos és, a part de donar-li menjar, és curar-li la ferida. Pues els animals estan a vegades a la defensiva i a part pues, tots els gossos bordant, tot. Però bueno, hi havia, per exemple, un Sharpei, l'Eco, és que han passat molts gossos, ara el Servan, que és un gos també pues, d'aquests, que ja et veu que li vas a fer qualsevol cosa, un gos de 50 quilos, s'amaga al darrere de la gàbia i quan t'apropes t'ensenya tota la dentadura. Doncs pues, bueno, al final te l'has de jugar i veure fins a quin és el límit del gos, perquè si tu et guies perquè... És una senyal de calma, el gos està dient et mossegaré, probablement una persona no s'apropa. Però, bueno, al final, jo estic aquí per a veure què passa. I, bueno, i veus que al final el gos només et fa això a vegades. És por, el que sigui, i bueno, hi ha gossos que estan en famílies. Jo he fet la prova, la família està disposada a passar per això, i després també, sempre sabent quins són els seus límits. Nosaltres sempre oferim ajuda amb aquest tipus d'animal, no és té el gos i espavila't, tens un gos problemàtic, si tens qualsevol cosa pues, ha d'anar al veterinari i no hi ha manera. Pues, hi anem nosaltres amb l'animal, li posem el morrió, el que faci falta o el porten aquí, perquè millor estan en acollida, perquè un gos així complicat no és... Que tu en fas una adopció, hi ha responsabilitat des del propietari. Clar, doncs si un animal porta aquí 5 anys, té problemes de comportament, pues, facilitem que pugui, potser marxi en acollida, per després facilitar pues, tot aquest tema de veterinari i tot això, perquè al final estem nosaltres per manipular els animals.
5: Una experiència complicada que t'hagis trobat a l'hora d'anar a buscar un gos. Venim cap aquí, cap a la zona on estem, m'has explicat un cas dels malis.
6: Sí.
5: Pots explicar aquesta o pots explicar una altra que diguis, no, però aquesta encara era pitjor.
6: Bueno, jo crec que una ja no és per la situació, és per com jo vaig anar-hi. Bueno, jo soc una persona que no puc estar desconnectat de la protectora i bueno, vaig tenir-me que operar de l'ombro i tenia per 3 mesos de baixa i ja portava un mes a casa i em menjaven les parets i vaig dir, doncs, bueno, vaig a la protectora a treballar i encara que no estigui allà fent molta feina així molt bruta, doncs vaig a alguna recollida i bueno. Llavors trucant perquè hi havia una plantació de marihuana on estaven allà tota la policia nacional, tots els tios quadrats, catxes, i hi havia dos gossos allà. I hi havia una gosseta superbona i una altra que es presentava molt bé. Llavors, clar, era un gos com un pastor alemany, més o menys, però creuat. Clar, jo vaig anar amb el cabestrillo. I arribo allà i la gosseta bona, oi, sí, li poso la corretxa, puja la furgoneta, molt bé. Se m'apropa l'altra, m'olora una miqueta, li apropo la mà... I jo, hòstia, el perro, saps? I bueno, al final, pues, clar, és un gos que no acceptava cap pressió, cap manipulació, perquè és un gos que vivia salvatge. Segurament anava i menjava el bestiar, es colaven a casa, salvatge, i estava per vigilar la plantació allà. I bueno, al final pues, li vaig tenir que ficar la pèrtiga i pujar-lo allà amb un braç i la policia nacional flipant i bueno, el gos està aquí i està molt bé i ara ja el coneixem bé, sabem com tractar-lo, però aquest gos pues, segurament no l'optarà mai.
5: Segueix aquí. Què t'agradaria que la gent entengués després de visitar una protectora?
6: És molt bona pregunta, eh? Al final, bueno, la gent no sap a vegades... Bueno, no saben que al final estan ben cuidats, perquè es pensen que arribar a una protectora és tot deixadesa, animals destrossats... I aquí doncs, tenim la sort de portar-ho tot el dia en tema veterinari, tenim gent especialitzada, que potser un animal doncs, no pot estar a una casa, però aquí té el seu espai bé, que no tots els gossos estan en gàbies, tenen espais una miqueta més grans, surten, si no és cada dia, és cada dos o tres dies, i bueno, que això que la gent es pensa que arribar a una protectora és tot desastre, i no tot és així, tampoc. Sí que hi ha animals doncs, que clar, fa molta pena, però bueno, dintre del que cap doncs, els cuidem el millor possible.
4: Sense puces, un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
2: Doncs superxula, la veritat, l'entrevista.
0: Sí, la veritat que ho vam passar força bé.
1: Vas poder controlar la Carla? No se't va ficar cap gàbia, ni va intentar robar un gos. Ni...
0: M'esperava una altra cosa i va anar tot...
2: A mi hi ha una cosa que m'ha encantat de l'entrevista, és quan li preguntes que quina imatge pensa que té la gent d'una protectora, i em flipa molt, no? Perquè normalment t'esperes... O què esperen d'una protectora, tal... M'agrada molt el que contesta el Genís, que és que, sobretot, que es pensen que és com un lloc doncs, molt cutre, molt brut, amb gossos molt fets caldo, tal... Sí que és veritat que hi ha una realitat al darrere heavy, en molts casos, no? Perquè coneixem moltes de les històries que succeeixen a les protectores, però en Genís fa una menció especial, no? A que surten, inclús a vegades surten més que si estiguessin amb una família, que hi ha cuidadors, que tenen, no només tenen voluntaris que s'encarreguen, sinó que tenen treballadors, que tenen gent fent guàrdies per les recollides.
1: Ara no ho plantis tan bé, que et dirà algú que està millor que a casa seva
2: ara
1: i l'anirà a abandonar.
2: Abandonar gossos.
1: Vale, estan tristos els gossos, no els deixeu allà a la protectora.
2: Com et vas sentir dins la protectora, Víctor?
1: Està pensant.
0: Sí, perquè, o sigui, per una banda bé, perquè estàs amb gent que és molt guai, la Carla, el Genís és una passada.
1: Estan ajudant els animals?
0: Sí. Però per altra, crec que s'ha d'anar. Crec que és important anar i visitar una protectora. Perquè veus els ulls d'aquells gossos i... Uf.
1: I pots sortir sense portar-te cap?
0: Per collons. No perquè no vulguis agafar-los a tots, segurament.
1: Ja.
3: Bueno, així acabem, no? Entre tots, que tenim 30 però... gossos entre nosaltres.
0: Però és molt fumut, eh?
2: També a mi m'agradaria dir que moltes vegades els educadors canins o els que ens venem com a educadors canins no tenim l'experiència de la protectora, no?
0: Ni de conya.
2: En molts casos no n'hi ha l'experiència de la protectora. Una persona com en Genís, que porta 10 anys remenant gossos, que és capaç d'anar a agafar-te un malinois que està lligat amb una farola, emportar-se quatre mossegades i el veus encara somrient i anant cap allà, immunitzat una mica a la realitat que s'està trobant cada dia, arrossega molta més experiència probablement que
0: no tots nosaltres.
2: Que no molta gent.
0: Sí, que jo segur. O sigui, jo després de l'entrevista vaig estar parlant amb el Genís i surts dient no eres nadie.
3: No, la protectora és on més aprens, eh? A remenar gossos. I és on veus els problemes més heavy.

0: Bé, i parlant d'aquest especial de protectores, avui m'agradaria parlar, dins el magufo de la setmana, d'una història real que va passar fa uns anys amb un malamute que es deia Kendo a la protectora de Caldes Animal, on jo treballava. I bé, de fet, en Kendo va ser un malamute que el dia que el van anar a buscar, me'n recordo que van anar en Rafa i un altre noi, ja li va propiciar unes mossegades, no? Durant el trajecte de recollida fins a la protectora es van emportar unes quantes queixalades. Aquest malamute, recordo que mica en mica es va anar fent famós, perquè era un gos...
1: Per les mossegades?
0: Sí. Sí, perquè havia engatillat a tothom, però a més era un gos que engatillava fins al punt de que el company, en Rafa, li havien fet cirurgia en un dels bessons. Era el cuidador. S'havien portat queixalades guapes, no? Era tan gran, tan bèstia en Kendo, que ja et dic, es va fer un nom. Crec que va ser l'època una mica, una de les, poder la segona fornada, no? de creixement dels educadors canins i tot, no? Hi havia com molta moda de l'educació canina amb aquest gos. I es va crear com una mena de peregrinacions, no? Com el que va a Lourdes, per anar a salvar el Kendo. Estem parlant de que el Kendo, lògicament, no podia compartir xenil. Estem parlant de que per treure el gos a fora al pati es va tindre que inventar un sistema de politges bastant bèstia, i posicionar el cotxe dins el pati d'una manera per enganxar amb la corda, poder obrir, poder-lo enganxar després i que sortís a passejar, no? Un cas que, ara, mirat fredament, moltes vegades pensem si no és millor l'eutanàsia, en depèn de quin cas, no? Però no era viable l'eutanàsia, perquè ja es va fer un nom al Kendo, i això doncs va donar peu a totes aquestes peregrinacions. I a cada qual la feia més grossa, amb en Kendo, no? Venien magufos d'arreu del país. Si no recordo malament, juraria que va sortir la TV3 i tot això.
1: De quin any estem parlant?
0: Jo crec que t'estic parlant perfectament de fa 13 o 14 anys, ben bé, eh? Ben bé.
1: O sigui, eres jove, tu i tot.
2: Tenia cabell.
3: Sí.
0: Llavors, sí que et sé dir que van vindre això, no? Venia gent des de... Anem a posar-li un mocador de lavanda. La primera persona que va entrar a posar-li un mocador de lavanda al cap.
1: Perquè no estava reflexopet.
0: Li va...
1: Si no,
0: li va rebentar els braços. També et parlo de que en aquell moment a la protectora tampoc es posava un límit a la gent que anava, no? Ara, a dia d'avui, jo crec que això ens hauria de dir en Genís, però a dia d'avui suposo que...
2: Sí, ara sí, sí, han sí, passat sí, moltes sí, coses...
0: Heavies, no? Sí, tu saps, lletges. Perquè heu currat amb protectora. Sí. I saps que el més normal amb una protectora és que vagi un educador caní en plan, i jo vull arreglar aquest gos, que en aquest cas amb el Kendo era per fer-se famosos. Exacte. Per la bola que hi havia, et diguin, escolta, experiments al parc. Això és el més normal. Si tu no toquis el cuidador, és que sóc educador, sí, però l'altre porta 10 anys remenant gossos a la brote.
2: Bueno, un d'aquests casos va aparèixer un home dient que era, ara no recordo què deia que era, però portava una placa com la de la policia que s'havia fet ell mateix, que sí. Posava no sé què.
0: Sí, sí, el conec.
1: I què posava la placa?
2: Allò va acabar molt malament.
0: Sí, sí, conec. Tela
1: no. No vull explicar més,
0: no, però... sí que podem dir que se li apodava el torrente dels gossos. Era un personatge,
1: això aquí a Catalunya?
0: Sí, personatge que anava amb una placa d'aquestes de perito judicial, que és un curs que tu treus de cap de setmana, que pagues perquè ets tonto, pagues 300 euros, dius que ets perito judicial, en te vida faràs de perito judicial, perquè ho farà la policia,
1: si fa il·lusió,
2: un veterinari,
0: bueno. Un veterinari, si de cas. I aquest senyor, a nosaltres, jo no sé si això t'ho havia explicat, Cris, aquest senyor a nosaltres ens havia arribat a vindre a la protectora. Tu no sabes quién soy, em traia la placa, soy perito judicial, vengo a llevarme este perro que es de unos compañeros míos. Jo, no, senyor, váyase de aquí.
1: Què vol dir que és d'uns compañeros?
0: Pues bueno, havien...
1: Què volia fer aquest senyor?
0: No, s'havia fet un decomís en una casa, perquè tenien un gos abandonat en una cadena, s'havia fet una casa en penya xunga, s'havia fet un decomís, el gos estava a la protectora i, com sempre, pues hi ha un procés aquí. Un procés de que tu has d'anar allà, has de mirar si pots anar amb la policia, has de demostrar que aquest gos és teu, pagar la multa que per emportar-te el gos. I el tio venia amb la placa, no? Vengo a llevar-me el perro. No, vagis amb vostè o trucarem a la policia.
2: Bueno, va fer el mateix uns anys després, el que passa és que li va colar una mica més i vam acabar molt malament amb aquest senyor, eh?
0: Bé, doncs seguint en tela, sí, el famós torrente de los perros, seguint amb el cas d'en Kendo, anava anant gent i a quanta més gent anava, més víctimes. més víctimes a la saca, sí, d'en, clar, Kendo, perquè imagineu el tamany que té un malamute i trobar-te amb això, no? Des d'aquesta persona de que et vinga aquí amb un mocador de la banda i et fico un mocador de la banda al cap, mossegades a les mans i tal, va anar, de les que recordo, recordo 4 o 5, un altre que amb la foto va anar a fer-li fotos i amb la foto feia allò que hem comentat moltes vegades en aquesta secció.
1: Solucionava amb la foto. Aquesta no la va mossegar.
0: No, aquesta no la va mossegar.
2: Va ser més intel·ligent que la resta.
0: Va vindre, tampoc direm el nom, però tu saps de qui parlo. El Yes and Click, vale? Que amb clicker també, jo clic-clic, amb el clicker jo t'arreglo el gos. Estem parlant de que no és un... No, que no, que el gos et vol matar, que et vol rebentar la cara.
1: Algú va ajudar en Kendo?
0: Sí. Curiosament en Rafa, el que el van a buscar i es van portar diverses mossegades i té el bessó destrossat, va adoptar el Kendo i va ser brutal, perquè cal dir que amb aquesta història jo em va deixar flipat, però molt, perquè el tio era d'aquelles persones que li anaven molt als reptes, eh? No,
1: home, sí, si no...
0: aquest gos
3: t'ha d'anar al repte per...
1: si no estàs allà,
0: et va la juerga, no? Jo el Kendo l'he arribat a raspallar, pentinar, acariciar, l'he tret a passejar després, mesos després de que estigués amb en Rafa, vale? Que és el que va adoptar aquest gos. Però me'n recordo això, no? Que es va generar una quantitat de fama arrel d'aquest gos i que anaven de tot arreu allà.
1: I perquè no hi havia l'Instagram com ara, si no?
0: Uf, flipes, eh?
2: Todos los seres de luz que t'apareixen en situacions així.
0: Seres de llum. Toma, que quan el clicker te l'arreglo, sí. El Kendo.
1: I Fight for Kendo hagués sigut hashtag.
0: El Rafa, senzillament, pues, tolerància. El que va començar a fer va ser passejos amb el gos, entendre molt bé el que necessitava aquell gos... I avall.
2: I paciència. Ja,
0: i paciència.
1: Tenir un metge de confiança que et pogués entendre.
0: Fuà.
1: Si et mossegava...
2: Bueno, aquest fenomen de los seres de luz pel carrer també ens el trobem.
1: Ha trobat el Lidgar, suposo.
0: Has trobat el Kendo?
1: O ens has posat una foto així random?
0: No, això és una foto. Això és un malamute gegant. Ah. Va, tirem.

0: Bueno, avui es porto una notícia, vale, amb la que jo no estic 100% d'acord.
1: Vinga, va, a veure.
0: A veure, llegeixo el titular, vale? Un tal Ignacio Arija, no sé qui és, en teoria veterinari i expert en nutrició animal, diu: si el teu gos menja excrements humans, deixa-li. És un comportament normal per ell i renyar-lo altera el seu sistema nerviós.
2: Deixa a la Mel que mengi merda de persona, tio.
0: I si tiene droga, com em va passar a mi amb el Felo, pues no passa res. Que se drogue, no?
3: Ja vam parlar d'un cas en el Magufo d'un gos...
0: Això té un veterinari expert en nutrició animal que dic...
3: Ja vam parlar d'un cas d'un gos que l'havien intervingut dues vegades a un labrador de treball a les Franqueses del Vallès perquè es va trobar amb un educador que li deia que el gos s'estava regulant i que si volia menjar merda, que mengés merda. Fins que se li feien uns taps que el gos el tenien que intervenir. Dues vegades.
0: A part, que tu no saps...
4: Què porta allò?
0: Què porta allò? Perquè algú que caga pel món... Així, pues home, no?
3: Sí, el caga i vete, d'aquests del paper de vàter per la muntanya, ja ho sabem, un típic.
0: Ja et dic, a mi em va passar, i jo que un senyor expert veterinari digui que a més no el renyis, que alteres el seu sistema nervioso, que és molt millor que es mori d'intoxicació, però el sistema nerviós...
4: No, després que vingui es faci petonets a la cara.
0: Sí, això també fa molta il·lusió. Fantàstic. Si pot ser amb el paper de vàter una mica enganxat, que hi ha gent que aquesta que porta paper de vàter...
2: No, on està anant la conversa? No m'estic perdent.
0: Sí, aviam, si tens gos, segur que
4: no mengi merdes humanes, coi. Ja està, sí. No passa res.
0: No,
4: passa
0: res. No cal que t'alteris i que li peguis, però no el deixis que mengi
3: caca.
0: Porta,
3: porta coses més.
2: Però què estàs dient de paper aquí a la boca, tio?
0: Tu no t'ha passat això?
2: No, el què?
0: Que el teu gos ha de buscar pel gos?
2: No, això no em passa. No.
0: El que passa que no estaràs mirant el teu gos. A la Cris sap de què parlo.
3: Jo he vist preservatius a la boca.
0: Ah, molt millor, m'has aparat.
3: També, clar, tio.
4: També. És pues que també... es troben moltes coses pel parc, eh?
3: Sí, sí. Doncs
0: pues també deixa'l perquè a veure si el renyes i el seu sistema nerviós...
3: S'altera.
0: Va. Bueno, amb la nostra recomanació d'Instagram d'avui, algun dia potser ens passarem a TikTok, però de moment som boomers. És un que al David no li agrada. Jo li vaig enviant, però no sé si t'agrada o no. Hi ha un... Us he posat un àudio... perquè és d'un en concret, que clar, si no el veieu, pues, haureu de sentir l'àudio. Són com dos marionetes, no? Diguem, de gos, titelles, perdó, català correcte, passa'l. Puccinellis. Que comenten vídeos que els hi arriben. ¿Vale? Són dos gossos, heu d'imaginar dos gossos de titelles, argentins, que van comentant vídeos. Llavors, us he portat un àudio.
3: A veure, no, tio.
0: Calla, ja,
3: no, amb dos gossos però... argentins comentant vídeos.
4: A mi m'està fent com molta gràcia, eh?
3: I a mi pal.
4: Sisplau.
0: Que sí, ja veuràs.
5: Ok. ¿Por qué cuando nosotros hacemos caca, ustedes lo juntan con una bolsa y se lo llevan a otro lado? Si lo que hacemos es biodegradable, intentamos hacerlo en el pasto para que se degrade la fotosíntesis, el abono.
6: Tiene lógica, Pache, lo que decís, ¿eh?
7: A ver, lo que se hace se guarda porque a veces ustedes...
5: A ver,
7: no siempre.
5: A ver.
7: A veces
5: si hay un ustedes, cuando hay un ustedes ya me pido.
2: Això és la versió argentina de Rocadoc.
4: Em sembla fantàstic i crec super necessari que trobeu unes titelles com aquestes per al vostre programa.
0: Ta bueno noche, vale?
3: Com?
0: Ta bueno noche, tal qual suena en argentí. Són molts vídeos, pues això surten les dues titelles. Si vols posar un altre, que no sé si es podrà sentir o no se sentiria.
5: Ese viene de
7: Marringo, no le digas.
5: Pero Harry Dogger, porque
7: está... ¡Después lo van a cargar!
5: Pero está vestido Harry Potter, no te das cuenta. Los Bulldoggers son eso.
3: Bully. Mientras estás viendo
0: eso... Seguiu-lo, está buena noche.
3: Buat, aviam, anem a la bústia, ¿no?
0: ¿La tens plena?
3: Sí, clar, com sempre.
0: Aviam.

0: avui tornem a tindre la bústia de veu plena, que això vol dir...
1: Un missatge.
0: No, aquesta vegada tres. Us recordem que si teniu qualsevol dubte, voleu expressar el vostre malestar emocional o senzillament us interessa compartir un bocí de la vostra insignificant vida, podeu enviar-nos un missatge de veu al 673-71-4242. 673-71-4242. Endavant amb el primer missatge.
2: Mireu, jo necessitava saber a veure si vosaltres estàveu a favor de comprar gossos específics, és a dir, si vosaltres teniu molt clar que voleu fer una disciplina, esteu d'acord en comprar i no adoptar?
1: Estàs d'acord, David?
0: Bé, doncs és interessant, i més amb el tema que ens ocupava avui, de les adopcions, de les protectores. Sí, sí, estic molt a favor.
1: Sempre i quan sigui un bon
0: criador responsable i sapiguem el que volem fer, i una cosa no treu l'altra.
1: I després no abandoneu.
0: Això sempre, jo a casa tinc gossos adoptats, però també tinc gossos que m'he comprat amb un bon criador, buscant una cosa molt especial i molt específica, i punt. També us hem de dir que cada criadors responsables, la veritat és que...
1: Bueno, no són la majoria, però n'hi ha
3: pocs.
0: Però al final...
1: Informeu-vos bé.
0: Sí, jo sí que estic una mica fins al gorro del si adoptes, com és allò. Ho hem dit molts cops aquí al programa. Si adoptes
1: no
0: uno de raza...
1: Ah, no compres uno de raza, adopta uno sin casa, ¿no?
0: Adopta uno...
1: Sin casa.
0: Sin casa, sí. I això,
1: bueno, que està molt bé, però...
0: O que cada vegada que compres un gos n'hi ha un que es mor a la protectora. Jo he vist molt aquest missatge por ahí. Aviam, jo a casa
1: a veure, si compres a mil anuncios, sí.
0: Tinc sis gossos, ens preocupem dels nostres gossos. Alguns són adoptats i amb problemes bastant heavies de comportament que no es volia ningú. Llavors, a mi que em deixin ser feliç, jo faig el que em dóna la gana a mi, la meva vida, punt pilota.
3: El problema no és d'on treguis el gos, és que fas després amb el gos.
4: Clar.
3: El problema és que tu compris un gos sense saber què compres i que qualsevol persona indesitjada te'l vengui per un preu irrisori i després tu et dones compte que no vols aquell gos perquè ha crecido demasiado, perquè suelta pelo, perquè los niños...
1: Perquè té un caràcter de merda, perquè els pares els van triar molt.
0: Sí, però fixa't que l'analfabetisme general que es veu avui en dia a la societat fa ficar dins de la mateixa saca aquests criadors irresponsables de granges, de cadells que porten d'Europa de l'Est amb un criador realment responsable que, ja,
1: que filtra els cadells,
0: que s'ha gastat una pasta amb estudis genètics per veure que aquell gos serà sa, que perdurarà la raça, etc.
4: Però aquí tenim el problema, perquè jo estic fent un cadell, per exemple, i el propietari d'aquest gos està supercontent perquè, clar, ho ha comprat, té nom, perquè té de totes les races. Saps?
1: Ah, és un multicriador.
4: Claro.
1: És que això és el pitjor. Ell... Mai de la vida compreu un multicriador. No, no n'hi ha
3: no
1: cap de bo. No n'hi ha un.
3: Van a modes.
0: I que sí. Com a primera opció nosaltres sempre, sempre, sempre recomanarem l'adopció. Anem al... He dit tres missatges abans, però em sembla...
1: T'has descomptat. Ja arriba el número 3.
0: M'he flipat.
5: Hola, bon dia. Mira, aquesta pregunta va pel David. Ara que la Mel és actriu de cine i ha canviat alguna cosa a casa, exigeix que marino propi o premis de més qualitat, o segueix treballant per Frankfurt?
0: No ho sé, perquè ara és que va, això ho porta la representant.
1: La
0: representant, que és la Cris. Jo sí que sé el que em diu la Cris, a casa, on té que estar la gossa, el tipus de llit, no? Ella ja, de fet, la...
1: Que ella vol dormir al teu lloc.
0: M'ha venut la Cris.
3: Evidentment, la Mel dorm al sofà, no?
0: Ja... Bueno, el llit que em vas dir, que em recomanaves, que et vaig comprar, aquell de 500 euros.
3: Aquell. Madera
0: sí,
3: de Nogal.
0: Sí, sí.
1: Home, que mínim, no?
0: I la dieta també que em vas recomanar, aquells tàpers que em vas recomanar que li comprés i després...
3: Ja la treus al carrer les hores que vam comentar, no? Perquè la gent no li demani fotos.
0: També li vaig comprar el relaxopet, totes aquestes coses.
1: Però era per tu. La meva va demanar per tu el relaxopet.
0: No fa falta el relaxopet.
1: De què no?
0: Què hem de fer?
1: Pues...
0: Jo estic fent caldo.
1: Vendre la casa i anar a lloguer o alguna cosa així. Aquest vídeo que ens estàs posant, Edgar, què és? Que està, ara s'ha aficionat als vídeos.
0: No, aquest és pitjor que el d'abans.
1: Bueno,
0: oh, tio,
1: no sabem ni què és, Edgar.
0: No, és un gat vestit de mexicà amb una atàxia brutal que convulsiona mentre s'intenta menjar una bola de xuro. Sí, com un gat amb...
1: Bueno, hem transformat l'Edgar en una mala persona i a partir d'ara haurem de canviar de tècnic.
0: És Satan.
1: Marxem, per favor.
0: Aneu amb Déu.
1: Treu l'internet.

0: Ràdio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia a tots i a totes. Tornem a estar aquí a les mañanes de Ràdio Montornès, un dia més a Ràdio Montornès, estava clar. Fins les 12 del migdia, que us acompanyarem avui ja dia 1 d'octubre. Ja dèiem, ja ens vam acomiadar la nostra manera del mes de setembre, i avui ja donem la benvinguda al mes 10, que costa canviar una miqueta la data, doncs ja és 1 del 10 avui, i les 10, o sigui, si haguessin sigut les 10 i 10, hauria estat molt guai, però no ha coincidit. Després, aquí queden, 3 minutets, 4. De coses que estarem des d'ara, que passen això, doncs 6 minutets de les 10 fins les 12, jo mateixa, Miriam Toledo, aquests dies, ja sabeu, i a la part tècnica, com sempre, el Miquel Safrà. Molt bon dia, Miquel.
2: Què tal? Molt bon dia, Mireia, com estàs?
1: Doncs bé, una mica sorpresa perquè en teoria estem en alerta per intensitat de pluja en el nivell groc, que és moderat, i jo ara mateix, en aquest precís moment, per la finestra, és que no veig ni un núvol.
2: De moment està tot molt tranquil.
1: Sí, no, és que ha sortit el
2: però
1: sol.
2: Però aquesta és la previsió, sí.
1: Sí, ja diuen que poden canviar molt ràpid, que pot venir un núvol que plogui molt en poca estona i després no torni a marxar. Aquesta és, sobretot, aquí no semblava que anés a afectar gaire, més cap al Camp de Tarragona i així, però sí, és cert que fins les 6 de la tarda tenim activat aquest nivell moderat per intensitat de pluja. Però sí, jo ara mirava per la finestra i dic, clar, és que està el cel així blau, molt maco.
2: Doncs sí, que continuï així, però hem d'estar alerta per aquesta previsió d'aigües.
1: Cop, per si un cas.
2: Molt bé, ben fet.
1: No l'he utilitzat cap dia de moment, però jo l'he portat tots els dies. Nunca se sabe.
2: Bueno, és que la previsió també és que possiblement també demà continuïn aquests xàfecs, per tant,
1: sí,
2: estem allò.
1: I el cap de setmana una miqueta.
2: Ja estem avisats d'aquestes precipitacions que a l'inici de la setmana ja sabíem, o en els mapes ja sortien, no? Aquestes
1: sí,
2: precipitacions
1: sí,
2: que tindríem.
1: Sí.
2: Bueno, en fi, que continuï així, però de moment sí, estem tranquils.
1: Bueno, avui de juernes, com m'agrada a mi de dir, ja és dijous.
2: Ha passat
1: ja
2: molt ràpid aquesta setmana, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, tot i que jo estava una miqueta descol·locada, no sabia molt bé quin dia era, avui ja m'estic dient, vinga, Mireia, que és dijous, i avui és un d'aquells dies en el que no toca el temps, se'm tira a sobre, que vaig com, no sóc gens productiva.
2: Bueno,
1: suposo que tothom deu tenir dies així.
2: Et vas acostumant al ritme, per
1: vas
2: això?
1: Vas com més lenta. Sí, però que intens.
2: Doncs sí, perquè estàs matí tarda, o sigui que
1: Sí, està sent una setmana intensa, però que no es preocupi ningú, que jo ja tinc reservat un spa per d'aquí un parell de setmanetes, ja per massatge, banys termals i el que faci falta.
2: Molt bé.
1: Sí, m'ho van regalar i vaig dir, quin dia ho gasto? Doncs aquest dia. Que bé aquests regals, eh?
2: Van superbé,
1: és que
2: sí.
1: Són coses que una vegada no es compra, perquè, bueno, són experiències una miqueta més cares, no? Així més, jo què sé, per una ocasió especial. I a més que vaig jo sola, eh? Perquè normalment també et regalen per anar amb parella. No, jo sola, per mi, todo per mi. I clar, això jo crec que de normal jo sola no m'hagués donat aquest capritxo.
2: Està molt bé, està molt bé. Ja saps el lloc i tot?
1: Sí, vaig a Aires de Vallromanes.
2: Ah, molt bé.
1: No he anat mai, no he anat mai.
2: No, jo tampoc he estat, però
1: tinc gent que m'ha parlat molt bé.
2: Sí.
1: Gent que m'ha dit que, bueno, que s'esperava potser una altra cosa. Clar, això fins que no hi vas, no ho saps.
2: Bueno, ja ens explicaràs,
1: però
2: quan
1: sí,
2: visquis aquesta experiència
1: sí, personal. Sí, em veia amb la cara més relaxada i tal, és que ja he anat.
2: Sí, segur que sí, et sentarà superbé.
1: A veure. Bueno, doncs a dijous de juernes, avui com dèiem, un programa ben complet que portem com sempre. I Miquel, t'has fet ja un cafè avui o no?
2: Sí, aquest matí ja m'he pres un parell de cafès.
1: Dos?
2: Dos cafès, sí.
1: Ostres, ja et deia jo que te veia més despierto que
2: sí,
1: jo,
2: sí, eh? Sí. Necessito una miqueta de cafè a primera hora del matí per agafar una mica el ritme, sí.
1: Molt bé. Jo,
2: és que avui és el dia del cafè.
1: Avui és el dia del cafè, és el dia internacional del cafè.
2: I de la música també, no?
1: Sí.
2: O internacional del músic, no?
1: No te m'avancis, anem pel dia del cafè, ara parlarem del dia de la música, perquè el cafè és una de les begudes més consumides i populars arreu del món, i de fet hi ha estudis que diuen que té molts beneficis. L'altre dia, fa anys hi havia com aquesta controvèrsia, no, de que si és dolent, perquè a vegades ens altera més del que hauria d'alterar-nos prendre un cafè, no? Però la qüestió és que a llarg plaç, beure 2-3 cafès al dia té beneficis cognitius. Fa que doncs pot preveure, no m'atreveria a dir la demència perquè no me'n recordo exactament, però com que sí, com que no t'oblidis de les coses, no? Que el teu cervell estic com més actiu. I això és prenent un parell d'expressos al dia i ja ho tindríem. Jo no crec que el meu cos pugui sobreviure dos expressos al dia, eh? Jo, de fet, hi ha una temporada que si cada matí em prenc un, he de fer un descans de cafès perquè jo sóc de tensió baixa i no estic acostumada a que el cor em vagi tan ràpid. Què passet? Vaig veure l'altre dia per què el cafè ens desperta. No és que ens desperti, és mentida. El que passa és que inhibeix com les hormones o les cèl·lules o la substància que sigui que li diu al nostre cos que tenim son. Per tant, no és que ens doni més energia, sí, sinó que fa que no notem que no tenim energia.
2: Sí, perquè no ens doni un baixón, no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Més que donar un extra.
1: Mm. I tu ets de cafè, és allò que t'agraden a llocs d'especialitat, o t'és igual?
2: No, m'és igual. Jo amb el cafè, a més, hi ha moltes persones que potser... El tema del cafè és molt especial, eh? Molt, molt particular. A mi m'agrada tipus americà, d'aquests llargs,
1: més aigualits,
2: sí, que un cafè... allò intens.
1: A mi m'agrada l'intens.
2: I és que un cafè... Sí, t'agrada l'intens?
1: Sí. I normalment no fico ni sucre ni res.
2: No, així. Jo tampoc prenc sucre en aquests cafès més aigualits, però el cafè intens és que per mi és com un xute molt fort de cafeïna, sí, directa, i em costa.
1: Que per cert, jo fa poc, i acabo amb el tema del cafè, se'ns va espatllar la cafetera i que coses de la vida adulta, que dic jo, i has d'anar, no, a comprar una cafetera i dius, ara què compro jo? Perquè, clar, jo no fa tant que estic independitzada i a meva casa sempre hem tingut cafetera, però això que tu mai t'has plantejat que has de comprar una cafetera. I vas, i no hi ha dues cafeteres ni tres, no? Hi ha tants tipus i tants preus que dius, ara... què em compro jo, no? Què agafo? Amb dipòsit, sense dipòsit, per la llet estic parlant, que si tal... És que ara hi ha cafeteres que van amb el mòbil directament i que et molen el cafè, que no, que et fan un latte no sé què... Jo vaig al·lucinar. Al final vaig comprar la més bàsica, tampoc. Però, uau, que queda coses que pots fer amb un aparell. Jo ahir us ho deixo, que si aneu mirant... perquè després si no us passarà com jo, que heu de triar ràpid i no sabeu què fer. És increïble.
2: Sí, sí, tenim de màquines, tenim una varietat impressionant. Des de mini màquines de...
1: hi havia molt cookies.
2: Per dir d'alguna manera com si fossin de bar, no?
1: Sí.
2: Per fer aquests expressos. Tens de tot tipus,
1: de
2: no?
1: De tot, però que per casa pots gastar perfectament 500 euros en una cafetera, eh? Que si l'utilitzes i t'agrada, escolta, no ens ho gastem per altres coses, doncs també està bé. Però... aquí. La cosa és que avui jo sí que us recomano que us prengueu un bon cafè i celebrar aquest Dia Internacional del Cafè. Com deia el Miquel, avui sí que és el Dia Internacional del Músic, de la música, però en alguns llocs, perquè jo m'he quedat com... però això no era per Santa Cecília? Però això no era més endavant?
2: Hi ha diferents dates, sí.
1: Sí, sí.
2: Per celebrar el Dia de la Música, el Dia del Músic...
1: Sí, sí. Avui, doncs, hi ha llocs que ho celebren avui, aquí és més normal celebrar-ho més endavant, però... que sempre és una bona excusa poder celebrar el Dia del Músic i de la Música. També avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran, ja n'hem estat parlant aquests dies, i bàsicament el que vol destacar aquest dia és el canvi demogràfic que estem patint, tota la població mundial, i la necessitat de crear noves polítiques i programes que defensen, que beneficien, volíem dir, els membres, doncs, que ja diuen de la tercera edat, però clar, jo no sé si ja hauria de ser tercera o quarta, perquè cada cop no, som més grans... i tercera edat sona com ancianos i jo no veig a la gent de 60 anys com, no, aquella...
2: Jo ho deixaria en Dia Internacional de la Gent Gran, no?
1: De la gent gran, i a cadascú, sí, que se senti gran,
2: sí, això,
1: quan
2: tercera
1: vulgui.
2: Edat, quarta edat, quinta edat, no sé, no?
1: Bueno, avui també és el dia del vegetarianisme, que...
2: home,
1: què?
2: Això ens pots parlar...
1: jo puc parlar, jo he vist molt bé, la veritat.
2: Podries fer un programa sencer,
1: sí,
2: no?
1: Sí, si em deixessin, jo puc estar tot a l'hora. Si vols, avui cancel·lem tot... no, és broma. Però sí, avui només dues pinzellades sobre el vegetarianisme, que la gent com que només atribueix a l'alimentació i en realitat és tot un estil de vida, no?, que es porta per intentar gastar els mínims recursos possibles de la natura. I jo... fixa que estic ficada en aquest món i no sabia que existien 7 classificacions de vegetarianisme.
2: Jo, dins d'aquestes 7 classificacions, veig una que tinc una pregunta per fer-te, perquè veig posa api, què vol dir? Que només mengen api o què?
1: M'agradaria contestar-te, però crec que no. Els que sí que només potser, bueno, dins que de la seva dieta deuen menjar molt api, són els crudívoro-vegetarià, perquè només mengen coses crues, que això ja em sembla super complicat, super, super, amb el bo que està, jo que sé, uns bolets allà, saps, a la paella fets, pues, com, bueno, en fi.
2: Això què vol dir, que es mengen un xampinyó allò cru?
1: Suposo, sí, no? sí, el carbassó cru, totes les coses crues, clar. No sé, per mi és molt complicat, però bueno, sigui com sigui, la dieta que un segueixi ha de ser una dieta equilibrada i menjar de tot el que el nostre cos necessita. Bé, avui també tenim diferents dies internacionals que fan referències a malalties. Una és l'enfermetat de Gaucher, que és una enfermetat rara que es caracteritza per un trastorn genètic que no té cura, però que sí que es pot controlar a dia d'avui. Jo he buscat i veig que el nostre organisme no produeix la quantitat necessària de l'enzima B-glucosidasa àcida, per si algú tenia interès en saber en què consistia aquesta enfermedad. També és el dia mundial de l'horticària crònica, que a mi ja només de parlar-ho, i tu que també ets bastant hipocondria, Miquel, ja començarà a picar tot.
2: Que bé, que bé.
1: Sí, i és aquella horticària ocasionada per al·lèrgies, aliments o medicaments, que al final doncs acaben derivant, no, en un trastorn gairebé psicoemocional, perquè clar, no, si sempre t'està picant alguna cosa, jo crec que ja et tornes boig, et pica sense cap raó, i és un bucle que deu ser molt difícil sortir. Sí, eh? A
2: sí,
1: mi
2: complicat.
1: Realment no em vejo pas aquesta pobra gent que pateix aquesta urticària crònica. I avui també és el Dia Internacional de l'Hepatitis C. I al món existeixen més de 170 milions de persones que pateixen aquesta malaltia. I això fa que sigui el virus més comú de l'hepatitis que ens transmeti i que, bueno, que s'acabi contagiant. Això sí, sempre i quan, ara, doncs, si no saps que la tens o si la tens no prens el tractament que hauries de prendre, perquè a dia d'avui està bastant controlada, ja tenim fa molts anys la vacuna i, bé, a dia d'avui, doncs, com diem, és una enfermedad controlada, però que, pel que fa a tot el món, doncs, encara la pateixen molta, molta gent. Són molts dies avui,
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Mira, et preguntaràs com sabia que avui era el Dia Internacional de la Música.
1: A veure, perquè no és que ho hagis llegit.
2: No, i el Dia Internacional del Cafè. És que aquest matí, escoltant les notícies, hi havia un assistent d'aquests d'IA, d'intel·ligència artificial, que estava fent el repàs d'aquests dies i ha juntat aquests dos dies, no? I ha dit, mira... Ha juntat la música de Juan Luis Guerra amb el tema del cafè. I ha dit, celebrem la música i el cafè a la vegada.
1: Que bé hilat, eh?
2: Cançó triada per la IA.
1: Sí, bueno, tampoc s'ha...
2: No, tampoc s'ha matat gaire, no, no. Però bueno, en fi, bueno. Estem a l'inici d'això, no?
1: Sí, sí. Bueno, podem celebrar-ho també nosaltres així una mica, no? Que jo sé que molta gent fan d'aquesta cançó.
2: Si vols, mira.
1: Vinga, va,
2: escoltem una estona.
1: Vinga.

0: Bueno, sempre és una bona ocasió per escoltar aquesta cançó, però seguim amb sorpreses, Mireia. No, acabem de tenir una sorpresa aquí a la ràdio espectacular.
1: A més, n'hi he fet volent això de la cançó, perquè acaben de picar el timbre i jo deia, qui és ara, si jo no espero a ningú?
0: Qui se'ns ha presentat? El Miguel? De la floristeria?
1: De la floristeria Guzmí, no?
0: Amb un ram de flors espectacular que ha vingut aquí a la ràdio directament. Sí, sí. Moltes gràcies, Miguel, per portar aquest ram de flors, però això qui t'ho envia, Mireia?
1: Doncs... Ah, els meus papis i la meva germana. Que monos! Que però macos!
0: Es pot llegir el missatge o no?
1: Bueno, sí, clar, no sé si ho entendreu en context, però aquesta és la lletra de ma germana, per això, perquè més que la conozco. Que posa, no ha sido fácil, pero lo has conseguido. Nosotros ya confiábamos en ti. Estamos muy orgullosos y felices de tu logro. Te queremos un montón, tus padres y hermana. Oh, que bonics.
0: Avui per celebrar a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí. Que maco, doncs moltes gràcies a tots tres. Oh, no me lo esperaba, la veritat. Quina il·lusió. Ai, que maco, doncs ara les hauré de posar en aigua, no?
0: Has de fer una foto, perquè la gent vegi a les xarxes quin ram de flors t'han regalat.
1: Oh, que bonic. Que preciós, doncs després hauré d'anar a casa a celebrar això amb ells. Bueno, doncs quina emoció, mare meva, no m'hi cap ni a la taula gairebé això.
0: Ara és la ràdio en directe,
1: total, quina il·lusió, que bé, moltes gràcies. Doncs haurem de continuar, ara m'he de posar una mica un altre cop en situació.
0: Ara entrem en tota l'actualitat del dia.
1: Vinga, sí, bé, no havia dit els sants, per si hi ha algú que és molt fan de les mañanes, no vull perdre aquesta secció. Avui és Sant Rosendo, Sant Remigio, Santa Ludovica, Santa Teresa del Niño Jesús i Santa Domana. Ja està, els sants dits. Anem cap a l'actualitat, ara sí, de Montornès, perquè avui dia 1 d'octubre ja en parlàvem, es commemora el dia de la gent gran, i avui estava prevista una exhibició de tallers de dansa i de gimnàstica a la plaça de Pau Picasso, però com teníem aquest avís per pluja, que recordem que avui estem a nivell moderat per risc, o sigui, per intensitat de pluja, s'ha passat aquesta exhibició el dia 15 d'octubre, haurem d'esperar un parell de setmanetes. Però el primer, la programació d'octubre més de la gent gran continua, i el primer acte que tindrem serà diumenge amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo a 6:15 de la tarda. La regidora de gent gran, Natàlia Segura, que ha passat per aquí, ens ha convidat a tothom a assistir-hi.
2: Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les. Tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual. I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: La propera activitat dins del programa Octubre amb més de la gent gran serà el 14. A 9:15, els veïns i veïnes que vulguin podran seguir una caminada pels carrers de Montornès amb el guiatge del tècnic municipal de Patrimoni Històric, en Ferran Díaz. I finalment, la companyia de teatre de l'Alma de Nostra Senyora del Carmen, entre bambalines, s'oferirà un espectacle el dia 24 a l'Espai Cultural Montbarri. Recordem que avui teníem prevista aquesta primera activitat de l'exhibició i que s'ha passat el dia 15. L'Associació Cultural Palau del Mal ha anunciat les dates del seu nou espectacle. Serà els dies 24 i 25 d'octubre al Teatre Margarida Xirgo, i l'entitat celebrarà el seu 5è aniversari amb una producció que combinarà les tres obres que han presentat en els darrers anys, la de Quim Mas Ferrer, la del Petit Príncep a Montornès i la del Llavor de la Batalla. I a més incorporaran el que també van voler fer l'any passat però que no va poder tirar endavant. Així ens ho van explicar en Josep Flores i l'Eli Bru.
3: El Petit Príncep torna a Montornès
4: per veure Quim Mas Ferrer i plantar la llavor de la batalla
3: sota l'atenta mirada de Dimecres a Dans.
4: És una miqueta recopilatori del que ja hem fet, però sortiran doncs coses que no hem mostrat, seccions que havien filmat i que no havien sortit i algunes escenes.

0: nenes pues, que no estan. Clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que sortim un producte maco d'anar a veure.
1: És que això ve d'una... És que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no? Sí. Que Terminator és la preqüela de Matrix, però la nostra igual. Nosaltres ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el Petit Príncipe i pensant en això, i estarà tot connectat.
2: L'espectacle es podrà veure els dies 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar ja al web Antràpolis o a les botigues del Gato con Botas, Salvea Dietètica i Polleria Angelita. I ja són a la venda també els dorsals per la 34a Marxa Popular. La trobada serà el dia 25 d'octubre. Els dorsals es poden comprar per 10 euros a les botigues Farmàcia La Bòbila, Panaderia La Bòbila, la Cafeteria Helena, El Gato con Botas, Papereria Enric, Pastisseria Vinya Llonga, el Servei TV Fabregat, la Polleria Angelita i també al web del Club Atletisme Montornès. Estan limitats a 1.700 unitats. Com sempre, es podrà triar entre dos recorreguts, un de 8 quilòmetres i un altre de 14. La sortida tornarà a ser oberta entre les 8 i les 9 del matí. I acabem amb la remansada, perquè han anunciat que faran dues jornades de portes obertes per preparar la representació de les Pastoretes. Serà avui i el proper dimarts 6 d'octubre a l'Hotel d'Entitats. Els membres de l'associació faran una lectura del text per convidar la gent a formar part del grup. No cal tenir experiència en el teatre i la lectura serà a les 7 de la tarda, recordeu avui mateix. Per més informació podeu escriure un correu a laremansadaremancada@gmail.com o bé enviar un missatge a les seves xarxes socials.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: I avui aquí a les mañanes passarà molta gent. Primer ens aniríem a parlar de les inscripcions al Centre Infantil La Peixera amb la tècnica d'infància, l'Esther Bello. Teniu fins demà per apuntar els vostres fills i filles d'aquest espai de joc, que és dos cops a la setmana, per nens i nenes des de 3 a 6 de primària. També avui hem convidat a dues associacions, Dèncula i l'Associació de la Diàspora de Colibangtang, perquè dissabte han organitzat una trobada, una jornada lúdica, cultural, africana, a la plaça de Pau Picasso, on a més de ballar, perquè hi haurà molta música, es presentaran les dues associacions. I a partir de les 11, avui ens anirem cap a la Biblioteca Rosa Leveroni per conèixer el projecte de biblioteràpia, que ja vam tenir una primera guia per lectures per la gent adulta, i aquesta serà per joves, per adolescents i joves, també enfocat al benestar emocional. I acabarem, com tots els dijous, amb el nostre company, amb el José Luis Cano, que ens visitarà amb les estrenes del cinema, les plataformes i les notícies que hem de conèixer del món del cine. Nosaltres continuem, anem ara amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Jordi Urios, bon dia.
4: Bon dia, avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona amb un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat a partir del migdia, quan podran donar-se ruixats acompanyats de tempesta i calamarsa, començant per la meitat occidental cap a l'interior, però podran estendre's durant la tarda a la resta del territori, amb precipitacions que podran ser localment fortes o molt fortes, especialment a la zona del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, les màximes seran de 27 graus a Igualada, Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú, 26 de màxima avui a Barcelona, Sabadell, Vic i Rubí. Durant els pròxims dies, les temperatures amb pocs canvis i la inestabilitat que no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable, tendint al litoral a bufar del nord-est i a l'interior bufarà del sud, amb intervals moderats de vent a les costes. És una informació d'ahir.
2: Moltes gràcies i fins demà. I aquí a Montornès, la farmàcia avui que tenim de guàrdia és la farmàcia Nord, al carrer de Federico García Lorca, número 34. Recordeu que per emergències podeu trucar al 112 o al telèfon de la policia local, al 93 572 1110.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem ara a parlar, bueno, anem a connectar amb el Centre Infantil La Peixera perquè tenim el període d'inscripcions obert per aquest nou curs i qui ens parlarà de tot el que es fa en aquest centre és la tècnica d'infància, l'Esther Bello.
7: Doncs mira, sí, estem a La Peixera, estem iniciant curs, estem deixant La Peixera xula una altra vegada per poder gaudir del joc. La Peixera està destinat a infants de 3 a 12 anys, des de P3 ja inscrits, diguéssim, a l'escola, fins a 6è de primària.
6: Molt bé. I clar, pensem, centre infantil, tenim un recordem aquí a Montornès Centre, La Peixera està a Montornès Nord. Quin tipus d'activitats es fan? Són totes en horari després de l'escola?
7: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell. Sí. I nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
6: Genial. Que a vegades ens costa trobar també aquesta estona, i només pels nens i les nenes, sinó a casa, no? El poder combinar això amb la nostra rutina.
7: Sí, perquè jo crec que al final els adults ja portem unes vides com molt estressants, no? I el que fem és arrossegar els infants a que portin aquesta mateixa vida. Quan arribem a casa tenim tasques de casa que hem de fer. Doncs, de veritat, tenim la sort a Montornès de tenir dos equipaments pensats perquè el joc sigui el protagonista. I amb quantitat de jocs, joguines, jocs a taula i dinamitzacions que fan els propis monitors i monitores per gaudir d'un ambient molt esplaiero, molt de lleure, que quasi que s'està perdent, no?
6: Doncs sí, sí, sí. Clar, llavors, si volem incloure aquest joc, ja sigui, bueno, nosaltres a casa, que aquí ens conviden, òbviament, però al Centre Infantil La Peixera, dèiem, tenim les inscripcions obertes, però com funciona? És una tarda a la setmana? A què realment ens estem inscrivint, Esther?
7: Els nens i nenes que s'inscriuen a La Peixera vindran dos dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i I5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5è, 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
6: Això està molt bé, perquè així a més es relacionen entre ells i elles.
7: Exacte, és que també a la fi surt d'aquí doncs, amics i amigues, coneixen nens i nenes d'altres escoles perquè es barregen, no cal ser d'una mateixa escola, per tant, també és un espai social.
6: Clar, clar que sí. Doncs anem, com ens podem apuntar, com podem apuntar el nostre fill, filla, al Centre Infantil La Peixera?
7: Dues maneres. Una, o venir físicament a La Peixera, que ara ja ens trobareu totes les tardes aquí al Centre Infantil, vale? Fins des de les 3 i fins les 7 de la tarda estarem per aquí segur, i si no, trucant al telèfon 617-43-21-91 podeu fer trucada o bé enviar un WhatsApp per donar informació, per si teniu algun dubte o... Ai, és que no ho acabo de saber si és pel meu fill, filla o el que sigui, i ens podem trucar, ens podem enviar WhatsApps o us donem cita perquè vingueu a parlar amb els educadors i educadores de la Peixera.
6: Mm-hmm. És un espai gratuït, Esther?
7: No, és un espai que té un cost, però té un cost popular, diguéssim, mm-hmm. que és 135 euros tot el curs.
6: Genial.
7: Es paga trimestralment, vale? I surt uns 45 euros tot el trimestre.
6: Perfecte, doncs assequible. I hem parlat d'aquestes dues tardes, però hem vist que a vegades també es fan cosetes extra, no?
7: Exacte. En funció de la programació que va sortint i com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri o perquè hi ha una família que et diu «Ai, com és que no fem no sé quina activitat?» i la muntes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general, el que passa en la convivència entre els veïns, a, jo què sé, a coses que surtin engrescadores i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera.
6: Mm-hmm.
7: Fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexes, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes.
6: Clar,
7: i aquí els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
6: Clar.
7: Ja saps, és una paraula que a mi m'agrada molt utilitzar.
6: No, però està molt bé, hem parlat molts cops i era el que anava a dir, no? Que al final això també, tu, si t'acabes implicant com a pare o mare, doncs va, anem a organitzar aquesta activitat, anem a fer allò altre. Però alhora en aquest espai que tu dius de Nexes acabes compartint aquelles inquietuds, no? O si més no, espai amb altra gent que doncs, està passant pel mateix moment que tu.
7: Sí, dubtes que poden sortir a la criança, no? O jo què sé, comença un nou cicle d'escola, ostres, comença a costar-li una mica més al col·le, ai, doncs al meu també li passa, però m'ha funcionat això, doncs al final te sents acompanyat i de vegades els pares i les mares també pensem que ho estem fent molt malament, perquè ara mateix tenim molta informació de tips que hauríem de fer per ser pares i mares perfectes, i la perfecció no existeix. Llavors està molt bé acompanyar-nos per dir, vale, doncs no estic sola amb aquesta no perfecció i està bé i faig el que puc i soc bon pare i bona mare i ho faig el millor que puc.
6: Clar que sí, això està molt bé compartir aquest espai. Doncs crec que hem repassat tota la programació, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Esther.
7: Que els esperem a tots, que tenim moltes ganes de tornar a omplir la Peixera, que és, ara tenim la Peixera molt buida i que nosaltres és un sentiment ara de ai, que vinguin els nens i les nenes, els pares, les mares, que omplin la Peixera d'alegria, que fa molt de goig quan els veiem aquí jugant.
6: Clar que sí, falta alguna cosa. Doncs recorda'ns ja per acabar, de nou, com poden els pares i mares fer aquesta inscripció. No ho hem dit, però és fins al dia 3?
7: 2 d'octubre.
6: Fins al dia 2 d'octubre. Com poden fer aquesta inscripció?
7: O bé venint a la Peixera ja directament, in situ, a les tardes, des de les 3 de la tarda fins a les 7 segur que ens troben, i si es volen assegurar o volen primer una trucada telefònica, trucant al següent número, 617-43-21-91.
6: Genial. Doncs tot dit, al Centre Fratí La Peixera recordem inscripcions obertes des d'I3 fins a 6 de primària. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos visitat avui i portar-nos tota aquesta informació.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Adéu.
7: Adéu.
8: Las mañanas de Radio Montornés.
9: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: temporada.
1: Nosaltres continuem a les mañanes, queden 20 minuts per les 11 i anem a escoltar una mica de música, una de les cançons més noves dels Amics de les Arts, bueno, de fet que és la més nova. Es diu Segurament t'estimo, és molt xula i doncs allà va per tots vosaltres.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

James Douglas Morrison Clark va néixer a Melbourne, Florida, un dimecres 8 de desembre del 1943. Va ser un poeta nord-americà, però sobretot va ser la identitat que s'amagava rere el sobrenom de Jim Morrison, vocalista i líder indiscutible de la mítica banda de rock The Doors.

Jim Morrison va néixer a Florida als anys 40. El seu pare, el senyor George Stephen Morrison, era un militar nord-americà. Això va obligar la seva família a traslladar-se per diverses ciutats nord-americanes i fins i tot a viure llargues temporades en bases militars. Quan va fer els 14 anys, Jim Morrison ja havia viscut en 7 llars diferents. Es comenta que aquest tipus de vida el va influenciar notablement, fent-lo força introvertit. Escrivia poesia, pintava i llegia contínuament. De fet, des de molt jove va estar fascinat per la literatura. Killer on the road, yeah. Viure en una família tan nòmada va provocar-li alguns problemes de respecte a l'autoritat, com demostren les moltes trobades amb la policia que hauria d'enfrontar. Als 19 anys, Jim Morrison va abandonar la llar familiar per fer la seva vida. Va estudiar a la Universitat Estatal de Florida i després va fer cinema a UCLA, a Los Angeles, a la mateixa promoció que Francis Ford Coppola. Tot i això, va dedicar-se de ple a la seva gran vocació, la poesia. Va traslladar-se a Venice Beach, a Los Angeles, i es va dedicar a viure al màxim. En aquesta època va filtrejar amb les drogues psicodèliques, tot i que no combregava gaire amb l'incipient moviment hippie de l'època.

Jim Morrison era un paio intel·ligent. Es diu que tenia un coeficient intel·lectual de 149, i el cert és que devorava llibres molt complicats per la majoria, d'autors com Nietzsche, Baudelaire o William Blake. Un professor de Jim va explicar als biògrafs que havia arribat a anar a la Biblioteca del Congrés per veure si existien els llibres que el noi deia llegir. L'any 65, després de graduar-se a Califòrnia, Jim Morrison va trobar a Ray Manzarek, un excompany de classe amb qui ben aviat faria història. Era músic i Jim va mostrar-li alguns poemes seus. Manzarek, en llegir-los, va proposar-li fundar una banda de música amb l'objectiu literal de guanyar $1,000,000. En guanyarien molts més. I és així com Jim Morrison i Ray Manzarek es van unir a Robbie Krieger i John Densmore per formar la mítica banda de rock, The Doors.

La nova formació va recórrer molts locals de Los Angeles, provocant escàndols per les seves lletres transgressores, però entusiasmant el públic. El 67 van treure al mercat el seu primer disc, titulat The Doors, i la cançó Light My Fire els va catapultar

Jim Morrison era una estrella, però la seva personalitat complicada seguia ben present. De fet, la seva por escènica va obligar-lo a cantar d'esquenes al públic en diverses ocasions. Per solucionar-ho, va triar el mal camí, el de les drogues. Abans de cada concert, Jim Morrison recorria aquest recurs, el que feia preveure que la cosa no acabaria gens bé. La seva actitud provocadora en escena, totalment passat de voltes, va fer que els seus concerts es prohibissin a moltes ciutats americanes. Es veu que el març del 69 va fer tals obscenitats damunt l'escenari que el van voler portar a judici. Davant el risc de ser condemnat a presó, va decidir abandonar la música i refugiar-se a París, per tornar a submergir-se de ple en la poesia. The Doors, una carrera curta i intensa. Jim Morrison abandonava la banda en el seu millor moment, quan s'estava convertint en l'únic grup nord-americà que competia amb les grans bandes, com els Beatles.

0: astray. Jim Morrison va ser trobat mort a la banyera del seu pis de París el 3 de juliol del 1971. Víctima, segons sembla, d'un atac de cor. Tenia 27 anys, la mateixa edat que Kurt Cobain, Jimi Hendrix i Janis Joplin en morir. Malaguanyat Jim Morrison, sobretot pel potencial que semblava tenir. Tot i que la seva tomba es pot visitar a París, hi ha qui diu haver-lo vist després de la mort oficial. De fet, el seu inseparable rei Manzanek va afirmar el següent, i vés a saber què hi ha del cert. Si existeix algú capaç d'escenificar la pròpia mort, crear un certificat fals, pagant a un metge francès, posar un sac de sorra dins el taüt i desaparèixer a Àfrica sense que ningú se l'assabenti, aquest algú és Jim Morrison.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí. Ràdio.